Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Radio. Bona nit.
1: Cinc anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: emisora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de maig. Va constar de 12 punts, en destaquen diferents aprovacions, com la de construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori i el traspàs a l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets adscrits al servei d'abastament d'aigua del municipi, passant a ser de titularitat de l'AMB. A banda, es va declarar l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. El GES a Ripollet, aprofitant el dia de lliure disposició a les escoles d'aquest darrer dimarts, va organitzar una jornada de multiesport al parc del 1er de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 2:15 de la nit tenim al parc del 1er de maig Cinema La Fresca. També hi haurà barra de begudes, crispetes i frankfurts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de maig. Va constar de 12 punts, en destaquen diferents aprovacions com la de construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori i el traspàs a l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets adscrits al servei d'abastament d'aigua del municipi, passant a ser de titularitat de l'AMB. A banda, es va declarar l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. El GESA Ripollet, aprofitant el dia de lliure disposició a les escoles aquest darrer dimarts, va organitzar una jornada de multiesport al parc del primer de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 2:15 de la nit tenim el parc del primer de maig Cinema a la Fresca. També hi haurà barra de begudes, crispetes i frankfurts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: El 91.3. Només clàssics contemporanis.

música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de maig. Va constar de 12 punts, en destaquen diferents aprovacions, com la de construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori i el traspàs a l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets adscrits al servei d'abastament d'aigua del municipi, passant a ser de titularitat de l'AMB. A banda, es va declarar l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. El GESA Ripollet, aprofitant el dia de lliure disposició a les escoles d'aquest darrer dimarts, va organitzar una jornada de multiesport al parc del primer de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 2:15 de la nit tenim al parc del primer de maig Cinema La Fresca. També hi haurà barra de begudes, crispetes i frankfurts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: sabes que...
1: És la una.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
3: Info. Butlletí informatiu.
4: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de maig. Va constar de 12 punts, en destaquen diferents aprovacions, com la de construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori i el traspàs a l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets adscrits al servei d'abastament d'aigua del municipi, passant a ser de titularitat de l'AMB. A banda, es va declarar l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. El GESA Ripollet, aprofitant el dia de lliure disposició a les escoles d'aquest darrer dimarts, va organitzar una jornada de multiesport al parc del 1 de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 9:45 de la nit tenim al parc del 1 de maig cinema a la fresca. També hi haurà barra de begudes, crispetes i frankfurts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live Info Ripollet. Aquest és el programa número 705, és el 17 d'aquest any 2026 i el 30 d'aquesta temporada. Avui és 28 de maig, és el Dia Mundial del Joc, però no el dels jocs de l'atzar, sinó el joc com un dret dels infants. Mar Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa també al Jordi Puy, al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció Mar Batalla, Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els parla, Toni Miralles. Fetes les presentacions d'aquest sumari, repassem ara el que ve a continuació.
3: Començarem avançant al ple municipal de maig, que se celebra aquest vespre. Continuarem amb la renovació de Populus Labora, parlarem també de la jornada de networking Interpolígons celebrada a l'Innova Hub, repassarem com va anar la trobada de cotxes i motos clàssiques, veurem el nou programa del Temps de Llibres Live d'avui i els horaris de la sala d'estiu nocturn de la biblioteca, i anunciarem el Geocaching Retro Summer Fest i el final del projecte QM amb la seva fira de cooperatives i els productes que han fabricat. Tindrem un extens bloc d'esports sobre el futbol sala Ripollet, el club tenis taula, la família Mollor al BMX, les novetats dels jugadors del jugador del Barça de bàsquet Carlos Rodríguez, la Martina company en waterpolo, el recent triatló infantil de Ripollet, la trobada de bàsquet inclusiu i també la jornada multiesport del GESA.
1: I en el bloc d'entrevistes ens interessarem pel Geocaching Retro Summer Fest, avui amb Dani Pujols en representació de l'organització. Farem un seguiment de les activitats del Consell Esportiu del Vallès Occidental amb el seu secretari tècnic, el Juanma Velázquez, i acabarem amb les converses que hem tingut amb els alumnes de quatre escoles, participants en el programa QM per fomentar la capacitat emprenedora d'aquests joves. Estan escoltant l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. També ens podeu escoltar al 91.3 de la FM, ripolletradio.cat, i veure a Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live. Com cada 7 dies, fem un flash de l'actualitat informativa i també una ullada als esports i l'agenda de la setmana. Començarem parlant que avui hi ha ple municipal, el d'aquest mes de maig, que se celebra a partir de les 7, Marc.
3: Constarà de 12 punts, pel que serà llarg en comparació amb altres sessions. No s'han presentat mocions, però sí que es portaran a debat diverses aprovacions. En destaquen el projecte per construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori. Està previst també la declaració de l'agrupació per la defensa forestal, la Serralada, com a mitjà propi de l'Ajuntament. També hi haurà l'aprovació de l'acte de lliurament i recepció de béns i drets afectes al Servei Metropolità del Subministrament d'Aigua entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet, i l'aprovació de la memòria justificativa relacionada amb l'incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tersa i la seva declaració com a mitjà propi personalitzat. Les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, ripolletradio.cat i el canal de YouTube Ripollet TV.
1: La comunalitat urbana Populus Labora continuarà activa almenys fins al febrer de 2028, després d'obtenir una nova línia de finançament del programa de comunalitats urbanes de la Generalitat, que els ha renovat.
3: El projecte obre una etapa orientada a consolidar iniciatives econòmiques, cooperatives i reforçar el treball comunitari. Impulsada per 5 candidats locals i amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, preveu arribar a més de 2.100 persones i desplegar més de 150 actuacions els pròxims 2 anys. La comunalitat estarà impulsada per Acollim Cerdanyola Ripollet i Coordinadora Obrim Fronteres, Associació Cultural Local, Associació La Gresca Bruixes de Ripollet, Cooperativa Els Solets de Minilàndia, i amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet i altres agents locals. Entre les iniciatives destacades hi ha projectes vinculats a la reparació comunitària, el suport a la criança, la promoció de les cures dignes, l'activació cultural i el desenvolupament de la futura Casa de les Dones. La nova etapa es presentarà públicament el pròxim 2 de juliol en una assemblea oberta.
1: L'Innova Hub Ripollet va acollir dijous passat la primera jornada de networking Interpolígons.
3: El darrer dijous 21 de maig, l'Innova Hub Ripollet va ser l'escenari per la celebració de la primera jornada de networking Interpolígons, empreses que connecten tecnologies que transformen, una iniciativa destinada a reforçar les relacions entre el teixit empresarial i promoure la innovació i la transformació tecnològica de les empreses. Aquesta jornada va ser impulsada per els ajuntaments de Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet. Aquest esdeveniment, inclòs en els programes de treball, talent i tecnologia i el recull d'activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona, va comptar amb la participació de 47 empreses dels 3 municipis. Al llarg de la jornada es van presentar 3 casos reals de la transformació empresarial i innovació tecnològica de la mà de les empreses Rajapak de Ripollet, Indústries Plàstiques Triana de Barberà del Vallès i a 3D Consulting de Montcada i Reixac.
1: Els cotxes i motos clàssiques van envair Ripollet en la segona concentració organitzada pel Motoclub Clàssic Ripollet.
3: Els cotxes i les motos clàssiques esportives van omplir diumenge al matí la Rambla Pinatons davant del pavelló Joan Creus i les pistes de l'Esbart amb la segona concentració organitzada pel Motoclub Clàssic Ripollet. La trobada va comptar amb música en directe i el servei de bar, també l'entrega de premis i el sorteig i la cluenda.
1: Avui a 6:45 arriba a la Biblioteca Municipal una nova edició de Temps de Llibres. Qui ens porta avui l'Antonio, Marc?
3: És un dels programes d'aquesta casa presentat justament per l'Antonio Lozano. Aquest mes comptarà amb la presència de l'escriptora barcelonina Carla Gracia, autora de l'èxit Perfectament Imperfecta, que va presentar i va presentar la seva darrera obra, El jardí adormit. Una bona oportunitat per conèixer una bona escriptora i per assistir a la gravació d'un programa de ràdio en directe. Recordeu que l'acte és gratuït i obert a tothom i que el programa el podreu escoltar demà en l'horari habitual del Temps de Llibres.
1: I a més hi ha un aire fantàstic, un aire condicionat fantàstic a la biblioteca, que s'agraeix. Arriba una època clau per tots els estudiants amb exàmens de final de curs i les proves d'accés a la universitat i, com sempre, la biblioteca obre la sala d'estudi nocturn.
3: Fins al 21 de juny tots els estudiants disposeu del servei de sala d'estudi nocturn de la Biblioteca Municipal per tal que pugueu preparar els vostres exàmens. Aquest servei es realitza conjuntament entre Ripollet Jove i la Biblioteca de Ripollet. Els horaris són els següents: de dilluns a divendres de 8:45 de la tarda a 1 de la matinada i els caps de setmana i festius de 7 de la tarda a 1 de la matinada. El servei normal de la biblioteca està tancat en aquest horari i exclusivament romandrà oberta per la sala d'estudi.
1: I aquest cap de setmana arriba el Retro Summer Fest, un esdeveniment únic pels amants del geocaching.
3: Aquest mític joc de trobar geocachers o cachers amb el GPS del teu mòbil arriba a Ripollet amb un cap de setmana ple d'activitats que s'estendran del 29 de maig al 31. Comptarà amb una trentena de propostes inspirades en els anys 80 i 90 per donar-li aquest toc retro i on hi trobarem també activitats com les originals, el concurs de tirada de xancla. Per segon any consecutiu, Ripollet acull aquest esdeveniment organitzat per l'associació Geotroballers, que té la intenció de continuar celebrant-lo al municipi en els propers anys. Escoltem a l'alcalde Luis Tirado i a membres de l'associació Geotroballers a la roda de premsa de presentació del certamen.
2: Aquest Retro Summer Fest, que compta amb una trentena d'activitats adreçades a tots els públics i amb una tornada als anys 80 i 90, com a eix central de totes elles. Des de l'Ajuntament hem volgut col·laborar novament amb aquest esdeveniment que posa Ripollet en el mapa del geocaching, una activitat que barreja esports, cultura i cura del medi ambient i que cada vegada amb més adeptes perquè aquí la prova no la deixa. Aquest esdeveniment ens permet donar a conèixer la nostra ciutat a totes les persones que hi participen i que, a més, ajuda, que és un dels grans objectius que tenim, a dinamitzar la nostra ciutat, la restauració, els comerços, l'hosteleria.
4: Aquest any dir-vos que bueno, tornen a ser tres jornades, no?, intenses amb moltes activitats que les fem de forma paral·lela. Així la gent doncs pot triar què és el que més li agrada. Algun cop ens maleixen els ossos perquè voldrien anar a dues activitats que s'ulaten, però ho fem amb aquest criteri perquè puguin tenir activitats tant d'aigua com anar a buscar geocatxes pel poble, veure la cultura del nostre país i tot això ambientat amb el retro. Jo crec que la majoria dels integrants de l'equip són de l'època retro i, per tant, hem volgut fer un honor amb música, amb jocs, sobretot hi haurà una part on portarem jocs de gamers a l'època dels inicis i farem una final de jocs d'ordinador i de consoles. Tindrà una consola antiga que hem pogut recuperar de gent col·leccionista i guardarem com a sorpresa quin és el joc de la final que creiem que ningú s'està esperant. Tothom s'està esperant un Taken o un Street Fighter i ens hem volgut fer un toc d'humor i ficar un joc encara més retro que com sabem d'aquests.
1: En uns minuts podem saber molt més amb l'entrevista que tindrem per parlar d'aquest esdeveniment que ocuparà divendres, dissabte i diumenge i que portarà un munt de convidats. Ara volem parlar que aquest dimecres arriba la Fira Cooperativa, on els nens i nenes de 4 escoles ens mostraran els seus projectes elaborats dins el programa QEMA.
3: Es tracta del resultat del treball que ha realitzat més d'un centenar d'alumnes a cinquè de les escoles en Semclavé, Gassó i Vidal, Tiana de la Riba i Fadag Ripollet, dins el programa de cultura emprenedora a l'escola impulsat per la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet. Dimecres, durant el matí, vendran els productes de les seves cooperatives a la plaça del Molí, aprofitant l'afluència de persones que visita el mercat setmanal. Part dels beneficis de la venda seran donats a entitats que realitzen projectes de caràcter social en àmbits ben diferents, com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats. El programa QEMA, en el qual l'Ajuntament participa des del curs 2018-2019, fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària. Durant el curs escolar, l'alumnat ha creat i gestionat una cooperativa escolar amb el suport de l'escola, l'Ajuntament, les empreses i altres entitats de la ciutat. Ara és hora de fer el pas final, vendre els productes, i avui en parlarem justament amb algun dels protagonistes de les diferents cooperatives.
5: Passem ara als esports, Marc.
3: Tenim ara un bloc bastant gran perquè tenim moltes novetats d'esports. El futbol sala Ripollet va aconseguir dissabte sumar un punt molt valuós davant el Castellar que els permet arribar a la darrera jornada de Lliga aquest dissabte 30 de maig, depenent d'ells mateixos per tornar a segona B. El futbol sala Ripollet pot certificar aquest dissabte la seva tornada a la segona categoria si guanya a l'escola Pia de Sabadell. Aquest partit correspon a la jornada 19 de Lliga, jornada a causa de la protesta per l'agressió a un àrbitre. Actualment els sabadellencs són novens amb 37 punts i no es juguen res. El Huma Ripollet va vèncer el darrer cap de setmana al Badalona i continua viu en la lluita de l'ascens a la regional preferent. Guillermo Pimentel, Joan López i Sergio Mujica es van imposar per 3-4 donant el passi a la darrera fase de la lluita de l'ascens. Si el Huma Ripollet guanya el pròxim dissabte 30 de maig, pujarà a regional preferent. A banda, el cap de setmana que ve tenim dos equips més ripolletens jugant la fase final dels play-off. A la segona divisió estatal, el WB Travel Ripollet es desplaçarà fins Cartagena, on es disputa una plaça per pujar a la primera estatal. A la tercera divisió estatal, el Clínica Dental Virgen del Pilar es juga a Barcelona a poder mantenir la categoria. Per un altre costat, el ripolletenc Carlos Rodríguez s'ha quedat a les portes del Campionat d'Espanya cadet de bàsquet després de perdre la pròrroga davant el Real Madrid. El conjunt madrileny va anotar 93 punts contra els 81 que va fer el Barça. No obstant això, Rodríguez assoleix un subcampionat molt meritori on ha vençut rivals de màxima categoria com el Gran Canària, Estudiantes o Girona, entre altres. També relacionat amb Carlos, aquest diumenge a les 7 de la tarda es disputa a Barberà la final de la Copa Catalunya entre el Barberà Basketball i el Barça. Enguany la competició tindrà un bon al·licient ripolletenc, ja que els jugadors de casa, Roger Vilanova, exjugador del Ripollet i jugador actual del Barberà, i el ja anomenat Carlos Rodríguez, jugador del Barça, es veuran les cares en el que serà el retrobament d'entrenador i pubill, ja que Roger Vilanova havia entrenat el Carlos Rodríguez quan estava al Sant Gabriel. Carlos, tot i ser cadet, disputarà el partit de la categoria sènior contra el que va ser el seu entrenador. Caldrà esperar diumenge per veure si el mestre s'imposa a l'alumne o, pel contrari, l'alumne supera el mestre. Dissabte es va disputar el circuit de BMX de Terrassa al Campionat de Catalunya de BMX Race, però va acabar a rebre els millors riders de Catalunya i Espanya. Jordi Mullor, en la categoria Cruiser 40+, va aconseguir el subcampionat en la categoria U11. En Martí va classificar segon en totes les seves curses, arribant a la final i aconseguint una molt lluitada quarta posició. Luca Mullor, en la categoria U7, va aconseguir accedir a les semifinals, classificant totes elles en tercera posició, però un toc amb un altre pilot el va fer caure quan disputava una plaça per la final. La waterpolista ripolletenca de només 9 anys, Martina Company del Benjamí del Club Natació Sabadell, va anar convocada recentment amb l'equip per participar en un stage a l'Acadèmia del Rendiment Balcai Agi, a Budapest. A banda, l'equip sabadellenc va disputar un partit amistós contra la selecció hongaresa de Levina a la pista Barossi Stargesi de Godoyo, un nom bastant estrany però que és una de les pistes més mítiques d'aquest esport. El Club Natació Sabadell no va poder amb l'equip rival després d'un mal inici on els nervis de l'escenari sumat a la diferència d'edat de les rivals van decantar la balança del costat de les hongareses. Aquesta ha sigut la primera experiència internacional de l'esportista de Ripollet que pròximament disputarà també el Campionat de Catalunya en categoria Benjamí i Alaví. El Poliesportiu Municipal de Ripollet va acollir el tercer triatló Vila de Ripollet, una prova adreçada a infants i joves de 5 a 15 anys, i van participar 143 atletes. El triatló combina natació, bicicleta i cursa a peu. La prova està organitzada pel Ripollet Unió Atlètica. Dissabte al matí, el pavelló Francesc Verneda de Ripollet va ser l'escenari d'una nova trobada inclusiva de bàsquet organitzada conjuntament pels Consells Esportius de Terrassa, Sabadell i Vallès Occidental Sud. La jornada va reunir prop de 60 persones, entre una cinquantena de jugadors i els respectius equips tècnics. L'objectiu d'aquestes trobades és donar visibilitat a les persones amb discapacitat i diversitat funcional, promovent una pràctica esportiva i oferint una experiència lúdica i competitiva. Cada curs se celebren 6 encontres, 2 per cada consell territorial. I tanquem aquest extens bloc amb el GS Ripollet, que, aprofitant el dia de lliure disposició de les escoles d'aquest dimarts, va organitzar una jornada multiesport al parc del 1er de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol.
6: I acabem amb l'agenda, darrer minut.
3: Comencem demà divendres amb la mostra de cultura popular a partir d'un quart de 4 a l'Escola Escorcell. També començarà el Retro Summer Fest, que s'allargarà tot el cap de setmana. A 2:15 al parc del 1er de maig tenim cinema a la fresca. Ja dissabte a les 10 al Centre Cultural hi ha racó de primera infància. D'11 a 3 del migdia, torneig de futbol 5x5 a l'Escola Tatxer. A les 11, club de novel·la jove a la biblioteca. A les 12, a la boteca hi ha la presentació de Prince, l'alquimista púrpura. Acabem a 9:15 a amb dansa de caramel al Teatre Auditori. Ja diumenge, jugateques ambientals a Pinatons i Maria Rigorosa del Massot a 12:15 són les darreres d'aquest cicle de primavera. A les 12 hi ha la presentació de l'exposició Montseny entre el color i lo desnudo al local, seguit d'un vermut musical. Dilluns tenim Book Club a la Biblioteca Municipal a 6:15. Dimarts, Club del Mercat de Treball a Ripollet Impulsa pel matí amb inscripció prèvia i també conferències de l'aula d'extensió universitària a les 6 de la tarda al Teatre Auditori, també només per socis. Ja dimecres de 9:15 tindrem la fira de cooperatives a la Rambla de Sant Esteve i a 6:15 Escola de Salut al Centre Cultural. I acabem amb dijous amb la inauguració de l'exposició i presentació del llibre El niño que vendió el mundo a 6:15 a la Biblioteca Municipal.
6: Molt bé, doncs fins aquí aquest flash informatiu. Moltes gràcies, Marc.
3: A tu, Toni.
6: Per portar-nos com cada setmana el resum de les notícies més importants de la setmana. Nosaltres fem una breu pausa i de seguida us parlarem d'aquest Retro Summer Fest amb un dels seus organitzadors, el Dani Pujol, que ja és aquí esperant per entrar a l'estudi.
0: El 91.3 Info Setmanal.
7: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
8: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
9: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
10: Mama, vull ser artista!
9: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
11: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
12: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
0: El 91.3 Info Setmanal.
6: Sigui 23, ara us volem parlar d'aquest Retro Summer Fest, segon any a Ripollet, i ho fem amb Dani Pujols, que també repeteix en aquesta coorganització. Així que bona tarda, benvingut.
13: Bona tarda i gràcies per la benvinguda.
6: Què tal com es presenta? Molta calor, no? Per començar, això no estava previst. No?
13: Jo crec que algú de l'equip ha estat resant a la verge perquè no fes mal temps. Crec que s'ha passat d'allà i
6: sí,
13: tindrem
6: sí.
13: Una miqueta de calor.
6: Sí, una miqueta no, molta. Però bueno, ja és el que tenen les activitats a l'aire lliure, no?
13: La sort és que tenim una piscina magnífica on ens podrem refrescar i d'aquesta forma no patir calor.
6: Per cert, aquest any ho heu concentrat una mica més al poliesportiu, no?
13: Sí, ho hem tingut que fer una miqueta pel tema dels jabalís. Això ha fet que ens tinguem que concentrar en un espai controlat i que no... Penseu que això va d'amagar catxers. Catxers són tresors amagats per mig d'espais públics, a les muntanyes, i per fer una idea, hi ha uns 121 catxers a Collserola que pues, malauradament no es podran fer,
6: vale.
13: I que està tancat, aquests catxers estan de moment donats de baixa perquè la gent no tingui tentació en escenari, no? I ens hem concentrat totes les activitats dintre de la zona del poliesportiu i creiem que bueno, podrem gaudir igual de bé. El que sí que hi haurà gent és passejant per la ciutat, que aquí sí que hi ha catxers que estan actius i molts vindran a fer-los, a gaudir-los. I de fet, crec que si ha sigut avui ha sortit una publicació d'un catxer nou, que dintre de si teniu l'aplicació de geocaching podrem veure, i per la gent que sàpiga de què va i els que no sàpiguen de què va, està molt a prop de la porta del Cacus Cakes. Vale, la pastisseria Cacus Cakes, allà teniu un catxer que s'ha publicat avui. Jo ni l'he vist encara aquest.
6: Molt bé. Anem pel principi. Quanta gent s'ha apuntat aquest any? Quants equips?
13: Bueno, això va per equips, com bé diu.

0: Són tres dies.
1: Vam començar així, eh? Vam començar a fer unes activitats, vam fer una piscina, li vam dir Summerfest per això, i ens va sorprendre l'acollida que va haver. Vam venir la primera edició sense tenir gaire publicitat, van venir 125 persones, a la segona ja vam duplicar, van venir 250, i vam tenir que buscar un espai on capigués més gent, i es va oferir gentilment a l'Ajuntament de Ripollet, ens va deixar aquest espai tan magnífic que tenim, i l'any passat vam anar, doncs no ho sabem, però estem entre 600 i 800 persones. Aquest any repetim, i no n'hem fet més perquè, aviam, aquest esdeveniment ja té títol mega. Això significa que dintre del món del geocaching, l'empresa que ho dirigeix tot això d'aquí, si s'apunten 300 equips a l'esdeveniment, es converteix en mega, i això et fa que et vinguin la gent d'aquesta empresa, et donguin una sèrie de coses. Per exemple, vindrà Signal, que és la nostra mascota, que és un gripau gegant, que ja ha vingut cap aquí, ve d'Estats Units, i estarà passejant dintre de la zona del poliesportiu, no? El fet de que aquest any vingui les mateixes que l'any passat és que hem tingut la casualitat de que el primer mega que s'ha pogut fer a Itàlia és el mateix dia. I on suposem que molta gent d'Europa, que ja s'ha corregut la veu, doncs, de lo bé que es va fer l'any passat aquí a Ripollet i lo bé que s'ho van passar, doncs s'hagin tingut que decidir entre un esdeveniment i l'altre, i sospitem que això ha fet menguar una miqueta la gent que vindrà.
0: Tampoc ens queixarem, eh?
1: Gens.
0: Sembla que hi ha bastanta gent. Per cert, l'any passat, sabem que va venir una mena de com de jefes, no? D'Estats Units eren,
1: sí, sí.
0: No?
1: Es diuen Luckys.
0: Que venien a comprovar que es fes tot bé i que d'alguna manera segueix l'estàndard, no?
1: Correcte.
0: Veu passar, veu aprovar, entenc, no?
1: Mira, el resum va ser, vam fer, el dissabte a la nit vam fer unes coses, no? Doncs aquesta persona va estar veient-ho. Quan vam acabar totes les activitats i vam acabar amb el concert del Mago de Oz, vam fer tota una sèrie de coses. Quan acaba, ve i en diu amazing. Això va ser el resum que...
0: Impressionant o emocionant.
1: Amazing significa increïble, no? D'alguna forma. Allò ens en deia a títol tancat, deia que ella no havia estat mai a un esdeveniment amb el caché que li havien donat aquí, amb tota l'equipació que havien ficat. Inclús deia que com havien ficat tantes activitats i tantes coses amb un esdeveniment de geocaching, no? I li deien, perquè tenim la il·lusió de fer-ho de forma recurrent, una cop a l'any, i que cada cop s'apunti més gent. I ho va veure molt interessant. De fet, aquest any repeteixen, ve un altre Lucky també, a veure què tal ho fem i a gaudir-ho, la veritat.
0: Anem a intentar explicar clarament què és. Buscar tresors, però no són tresors. Són tresors simbòlics, no?
1: Sí.
0: Però són unes coses rares també que trobeu, amb uns invents estranys que has de buscar-los i a més els has de obrir de maneres més o menys ingenioses, no? I després, a més, tornar, no? Perquè no t'ho emportes. Va, doncs explica'ns-ho tu millor.
1: Mira, jo us dic com vaig començar en aquest món. A mi m'agrada anar a buscar bolets i espàrrecs, i jo un company de la feina, que forma part de l'equip també, em va dir, escolta, i per què, tu que t'agrades fer això, per què no vas a buscar tresors, que hi ha un aplicatiu que... I li vaig dir, per favor, no m'expliquis més, perquè aquestes coses m'enganxen molt. Doncs aquí estic, no? Buscant tresors per mig de la muntanya. Què significa buscar tresors? El fi últim és trobar una peça que ho trobes amb un dispositiu GPS, on dintre hi ha un paperet que està protegit de la pluja, que on inscrius el teu nickname i la data en què l'has trobat. I això és l'evidència que tu has trobat aquella cosa. L'has de deixar tal qual l'havies trobat, no pots fer res més amb això d'aquí. Però no hi ha cap norma que impedeixi ficar-li capes per sobre d'això d'aquí. Quan dic capa, significa que jo li puc ficar des d'un ou kinder, per fer-te una idea, li puc obrir dintre l'ou kinder, li fico el paper dintre, l'amago sota una pedra i això ja és un caché. Però si jo això l'agafo una habitació de... Això, per exemple, ja a València hi ha un cas d'una... Hi ha una habitació que està municipal, que està al mig del carrer, tancat amb una clau, amb un codi de números. Has d'esbrinar quin és el codi de números, entres dintre i et trobes una recreació d'un escape room i t'has de cascar 3 hores per aconseguir firmar aquest paperet. Pues la imaginació a partir d'aquí.
0: És una manera com de caçar aquell tresor, però no el pot agafar després ningú més?
1: Sí. Tu, quan has signat aquell paperet, el deixes on estava, deixes tot en les condicions que l'havies trobat i així el següent torna a gaudir del procés, no? Fixeu-vos, aquí a prop hi ha un caché que és una placa, que sembla la placa d'un carrer, que tu quan l'obres té unes bisagres, s'obre i dintre té un joc on tens que comptar una sèrie de coses i a partir d'aquí et dona la clau per obrir una altra comporta, que dintre hi ha una llibreta que jo és el logbook que diguem nosaltres, que és aquest paperet on signem, i allò és el tresor. Bé que també em puc trobar un caché, que seria una capsa més gran, on puc ficar joguines. Quan dic

0: joguines, me refereixo a coses sense gran valor. Pot ser un Kinder Sorpresa a l'interior d'un Kinder Sorpreses, que això agrada molt als nens. Els nens, quan obren un contenidor i troben joguines, poden fer intercanvi. Significa que jo puc agafar algú d'allà si deixo alguna altra cosa a canvi, i ha de ser del mateix valor o superior. No es poden deixar qualsevol cosa, ni res que sigui consumible, ni res de vida o que pugui fer mal. Vale? Hi ha unes normes sobre això d'aquí.
1: És per tots els públics, entens?
0: Això és per tots els públics. Curiosament, jo vaig arrencar per la meva filla, vam començar a buscar tresors. Ella s'ha anat fent gran, ara està en aquesta etapa que comença a ser cada cop més madura, i això ja ho veu una miqueta avorrit, i m'ha deixat de banda, no? I el que s'ha enganxat he sigut jo, en comptes de la meva filla. També dir-te que la majoria de gent que juga al geocaching, m'estic trobant que hi ha gent que s'ha jubilat, perquè té molt de temps, pot anar a passejar per la muntanya i, per què no, mentre que està pel camí, pot anar trobant aquests catxers. Que aquests catxers estan separats, com a mínim, entre ells, en 160 metres. El qual significa que tens que fer una bona caminata, no?, per trobar almenys 10 catxers.
1: I qui fabrica? Qui es fabrica? Qui s'amaga? Qui els manté?
0: Això és voluntari. Això significa que jo, que sóc, a part de buscador, sóc també amagador, creo un catxer, busco les coordenades, l'amago, el pots ficar amb més o menys dificultat d'amagar. Hi ha alguns catxers que per arribar al lloc li podem donar una dificultat número 5, que significa que t'has de cremar les retines dels ulls per aconseguir trobar-lo, i aquest propietari el publica a l'aplicació de geocaching. Hi ha uns altres voluntaris que el que fan és que es vegi clarament que compleix aquelles normes, per tant miren que no estigui en un lloc que pugui ser perillós, això que us deia dels jabalís, no?, per exemple. I tu et compromets com a propietari a mantenir-lo. Com t'enteres que aquest catxer s'ha de mantenir? Pues perquè va un altre jugador i quan el troba, pues, si hi ha alguna cosa malmesa, ho publica a la pròpia plataforma, diu, escolta, l'he trobat, està molt bé, però li fas això d'aquí. Doncs vas cap allí, fas manteniment, ho expliques a l'aplicació també, dius, ja l'he fet manteniment i el següent pot continuar. Pots tenir un catxer que el pots desactivar temporalment, per la situació que sigui, perquè s'ha malmès, perquè està en una zona que no es pot accedir, perquè hi ha obres, o es pot inclús arxivar. Hi ha una norma molt clara amb això d'aquí, és que quan tu arxives el catxer, l'has d'anar a buscar físicament, perquè el que no volem és deixar res al mig ni de la muntanya ni de l'entorn.
1: Ja m'he entès el que és summer, és a dir, calor, piscina, poliesportiu, però per què retro?
0: Retro,
1: és retro, bueno, ja en si, ja tot plegat és com molt retro, molt friki, molt tot, eh? Però aquest toc retro, 80s, 90s, en què es notarà?
0: Bueno, jo crec que aquí el problema, i dic problema perquè els integrants del Geotro Vallès són més o menys de la mateixa quinta, per tant, els anys 80 i 90... van ser la nostra part de joventut i de bailoteo, no? I aquest any ens hem volgut donar un homenatge i ens hem volgut que puguem estar escoltant música dels 80, dels 90. De fet, ficarem algunes consoles que han rescatat de gent col·leccionista, podrem jugar amb consoles d'arcade, d'aquesta retro gamers, i vindran també els Star Fans. No sé si coneixeu, Star Fans són una comunitat de gent que se disfressa, van començar disfressant-se de Star Wars, però ja he vist que han ampliat el seu horitzó i se disfressen d'algunes coses del món manga o de qualsevol cosa. Vindran aquí, per tant és possible que veieu per mitja Ripollet Lord Vader, vigileu, no sigui que fora el de veritat i us talli un dit.
1: I vindran sobretot al poliesportiu també? Sí. Teniu algun racó? Teniu alguna zona per estar?
0: En el poliesportiu, ja a les 12:30, per exemple, faran un curs de com s'ha de fer servir l'espasa làser. Per tant, si algú té una espasa làser per casa, que li tregui la pols, que la porti cap al Retro Summer Fest.
1: Sí, bueno, no sé qui té espasa làser a casa, però bueno, ja t'entenc, ja. Molt bé.
0: Llavors, l'important en aquest esdeveniment és portar el banyador, l'estovalla per poder-se aixugar, el sable i la crema solar, poca cosa més. Farem una activitat també, això ens agrada molt, el tema mediambiental, no? Ens agrada moltíssim. Aquest any no hem pogut fer res del que volíem fer a l'inici, aquí sí que hem hagut de fer un canvi, i és que el tema dels jabalís, pues, ens impedeix anar a fer, pues, una recollida d'un entorn natural i recollir, pues, tota la brossa que trobéssim, no? Que és el que volíem fer en principi. Llavors, hem canviat aquesta activitat, la farem dintre del pavelló, i el que explicarem és els mosquits, com ajuden els mosquits i com fer que els mosquits no s'apropin sense malmetre el seu entorn, no?
1: Molt bé. Preguntar-te també a la gent que es passa 3 dies, com s'ho fa?
0: Bé, segurament estaran allotjats en hotels d'aquí, de Ripollet. De fet, ens han preguntat i hem recomanat els hotels de la zona, no? Quan hem vist que ja començaven a estar plens, doncs hem anat dient els hotels que hi ha, la gent s'ho ha anat buscant. Dintre del propi Summer Fest hem habilitat una zona perquè hi ha algun camper que també ha pogut venir amb tendes de campanya o amb furgonetes d'aquestes campers, també tenen una zona habilitada, i algú també sé que ha anat trucant a altres geocatchers de la zona i s'han deixat estar en les seves habitacions.
1: Parlen d'una cosa molt curiosa, que és aquest concurs de tirada de xancla.
0: Ui, això ha sigut la canya. Això va sorgir de forma espontània també. Vam anar a una altra mega que es va celebrar a Castelló i mentre anàvem amb el cotxe vam començar a pensar i vam dir per què no fem un concurs de tir de xancleta, però que el tir de xancleta no sigui amb la mà, que sigui amb el peu. I així va sorgir el primer torneig de tir de xancla. Però ens va passar una cosa, i és que hi havia un noi que era de França que es va apuntar en el torneig. I vam dir, no, doncs hem de canviar el nom. Això és el primer torneig internacional de tir de xancla. I aquest any fem el segon torneig internacional de tir de xancla. Hem prohibit a totes aquelles mares que siguin nascudes en els anys 60-70 sí, perquè saben que tenen habilitats especials i guanyarien segur el concurs.
1: Però aquestes tenen especial amb la mà, eh?
0: És veritat.
1: Amb el peu no ho sabem. Molt bé. Repassem una mica, no sé, quina és l'estructura d'aquests tres dies. Diguem, quan comença això, mira, quan això acaba.
0: Comença aquest divendres vinent, demà. Comencem amb sobretot és un dia de benvinguda. Uh-huh. Farem alguna activitat, com per exemple ja activarem alguns jocs rústics que tenim i la zona arcade. Els donarem de sopar amb aquells que es vulguin quedar per allà a la zona, però sobretot els incitem a que vagin per Ripollet i gaudeixin dels establiments d'aquí a Ripollet.
1: Tindreu algun tipus d'oficina, no oficina, sinó alguna parada, alguna cosa perquè la gent s'apunti, etc. el divendres, o ja tot és online?
0: Això és online, és gratuït a l'entrada, però sí que s'ha d'estar registrat. Has d'entrar a l'aplicació de geocaching, buscar el Retro Summer Fest i dir que assistiré. És l'única condició que hi ha. Però sí que has d'estar registrat perquè no ens podem permetre que vinguin les persones que siguin perquè ens hem adequat, no?, als espais, la seguretat, les assegurances, tot el que implica fer una esdeveniment, l'estem adequat a la quantitat de gent que tenim establert. Mm-hmm. Exacte. Venir més gent, home, pot venir més gent, però no, que no es dupliqui, per favor.
1: Molt bé.
0: Farem un retrodisco, farem música a la nit i poc més. El dia fort és el dissabte. El dissabte sí que obrim portes a les 9:30, activem tots els jocs arcade. Aquí s'han d'entrenar, alguns d'ells ja s'han apuntat en un concurs. Farem també una zona d'intercanvi d'objectes col·leccionables. Dintre de, ja es dic que era un món friki, doncs dintre del món friki hi ha molt col·leccionable de monedes, que li diem geocoins, i medalles i coses d'aquestes. Allà farem una zona d'intercanvi d'aquest tipus d'objectes col·leccionables. Vindrà la persona aquesta que ve dels Estats Units, el Lucky, que us deia que és una de les empreses, li habilitem una zona i a les 11 perquè pugui anar tothom a conèixer i a parlar amb ell, que s'ho passi també bé. La piscina l'obrirem, farem el torneig internacional de tir de xancla.
1: A quina hora serà això?
0: Això és a les 11:30.
1: Mm-hmm, molt bé.
0: Ho farem a la zona de la piscina, que creiem que amb la calor que fa, si algú té patiment de calor, es pot tirar cap a la piscina. Després del dinar, el que farem ja és l'elecció del top 10 de la música retro. Penseu que hem obert un formulari que ja han tancat, que podies escollir dues cançons de l'època dels 80-90. La gent anirem escoltant les cançons i aquella que ens agradin la podrem dir que és la que m'agrada. La persona que hagi proposat la cançó més votada, doncs tindrà algun premi.
1: La gent que no assisteixi us pot seguir d'alguna manera en viu? Em refereixo a Instagram, anireu publicant coses?
0: Sí, a Instagram publicarem coses amb el hashtag Summerfest i també publicarem amb el hashtag de l'Ajuntament de Ripollet. Llavors farem el torneig arcade. El torneig arcade, jo vaig explicar-ho l'altre dia amb l'alcalde, tothom s'espera, i ara jo ho puc dir, però tothom s'espera que la final serà un joc molt conegut. Ens ha sortit Banyes i Cua i hem fet un canvi amb el joc final. I creiem que això donarà molta més emoció a la final del joc, perquè em consta que sembla que s'ha filtrat quina era el joc final i possiblement s'han entrenat i no volem que s'entrenin, volem que lluitin allà a la pista. Hi haurà una pantalla gegant on tots podrem veure com estan fent aquestes eliminatòries fins a arribar a la gran final, no? I la gran final el joc, doncs ja us explicaré després del torneig per no donar ninguna pista.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Qui ho vulgui veure, doncs ja que ho segueixi.
0: Farem una foto de grup. Bueno, això ens agrada treure pit i doncs, tota la gent que pugui estar en aquell moment, farem una foto que serà a les 6 de la tarda del dissabte. Ho farem també amb el Lord Vader i tots els Star fans. I a la nit ve un grup de música, Revers, que tocarà música dels anys 80-90, des de doncs, músiques de, tant d'aquí de Catalunya com d'Espanya com de la resta del món. Diumenge també arrenquem a les 9:30, fem el cito que li diem, que és la part d'explicar com posar ratlla als mosquits sense fer-los mal, farem una xocolatada. I després ja farem el lliurament de premis, no? Després del dinar farem un lliurament de premis doncs, de tots els concursos que hem obert, perquè hi ha, per exemple, un concurs de fotografia, farem un d'ells serà de Ripollet, doncs, qui faci la foto més maca de Ripollet doncs, aquest tindrà un premi, el que faci la foto més divertida, a la foto del tirratxancla que també ens agradi més, bueno, doncs hi haurà una sèrie de...
1: Aquestes fotos que s'han d'etiquetar
0: a Instagram o a les plataformes.
1: Com a què? Com
0: a Summerfest.
1: Val. El vostre perfil, com es diu?
0: A Geotro Vallès.
1: Vale. Perfecte. Doncs poc més a dir, no? Només que pinta molt bé, no?
0: Això esperem, ho tenim clar.
1: I que us haureu de refrescar, això està claríssim, eh?
0: Sí, sí, hem mirat el pronòstic del temps i crec que per segon any consecutiu patirem el calor intens d'un maig atípic. No?
1: Portar però... aigua, no? D'això es tracta, sí. Anar-se refrescant i parar-se a l'ombra sempre que es pugui. Doncs res, doncs l'enhorabona un any més i també gràcies per escollir Ripollet i res, un cap de setmana més que és molt tranquil, traiem-vos a vosaltres, pràcticament no hi ha res, vull dir que realment ha estat una troballa que heu trobat aquesta data, eh?
0: Crec que no ha estat casual.
1: Sí? Vale.
0: De fet, també ja us vaig anunciant que estem immersos amb el quart esdeveniment, que és el segon de Ripollet, però ja estem planificant el cinquè. Vull dir que en tenim piles per seguir.
1: Molt bé. Doncs agraïm aquí al Jordi que ens ha vingut avui a explicar doncs, aquest Summerfest, aquest geocaching que tindrem a Ripollet divendres, dissabte i diumenge, més de 300 equips, 780 persones buscant tresors. Així que moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
2: El 91.3 Info Setmanal.
3: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo, resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
4: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
5: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
6: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido. El primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
7: Tan si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
8: Va, cago en la mare que et va matricular.
7: Temps de llibres. El programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
2: El 91.3 Info Setmanal.
1: Tres quarts de sis. Darrerament els venim parlant molt de més esports, que és de l'habitual, i no d'aquests esports competitius, sinó també de l'esport pel plaer de fer-lo i pel plaer de compartir-lo. En aquest cas, doncs, ens referim avui en particular al que, a les activitats que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. I per parlar-ne, avui ens acompanya el Juanma Velázquez, que és el secretari tècnic i director d'aquest CEBOS. Què tal? Benvingut.
9: Bona tarda, Toni, i gràcies per la...
1: Deia que darrerament en venim parlant molt perquè és veritat que s'estan organitzant moltes coses des d'aquest Consell, un Consell que, ja ho diu, Vallès Occidental Sud, que és Ripollet i Cerdanyola?
9: No, nosaltres portem la promoció de l'esport en 5 municipis, Cerdanyola i Ripollet, com has dit, també Badia, Barberà i Montcai i Reixac. És a dir, nosaltres envoltem tot el que és el Vallès Occidental Sud.
1: Molt bé, el que es coneix com a tal, perfecte. Per proximitat, és veritat que Cerdanyola, potser Montcai estan doncs, més relacionats, però igualment tots ells importants. Parlem una miqueta, doncs ara mateix tenim una activitat que acabeu de fer i una que teniu a la vista, però si vols, parlem ara de la pròxima que organitzeu.
9: Vale.
1: Vale. Doncs parla'ns d'ella, que teniu, és una...
9: Refereixes a la Lliga d'Estiu? Vale, perfecte, sí, nosaltres bueno, vam fer una aposta amb l'Ajuntament, sobretot de Ripollet, del municipi, en el qual bueno, vam dir, ostres, ara s'acaba l'activitat només educativa, etc. Per què no continuar amb la pràctica esportiva i en els mesos de juny i juliol oferir al municipi i a la població també una sortida. Llavors, amb l'Ajuntament i amb el Servei d'Esports, el que vam treballar és amb una lliga d'estiu de futbol sala i de bàsquet. Aquesta no és d'esport escolar, sinó que és per esport d'adults a partir dels 18 anys, que justament ahir vam tancar les inscripcions. I res, era una mica oferir una possibilitat al municipi, sobretot, i a tothom que volia fer activitat física, poder bueno, tenir la possibilitat de jugar aquestes lligues d'estiu i utilitzar pues, els equipaments municipals, com és el poliesportiu municipal de Ripollet, per desenvolupar aquesta competició.
1: Tens dades de quin interès ha despertat això? És la primera, sí. No, que munteu?
9: Sí, ha sigut la primera, ha sigut també una mica perquè entre la preparació, normativa, etc. al final pues, s'han endarrerit també i és cert que bueno, hem tingut un marge de 2 setmanes en fer les inscripcions, però sí que és cert que en futbol sala ha tingut èxit, és a dir, tanquem una lliga i es desenvoluparà durant aquests mesos de juny i juliol. I justament ahir vam tancar inscripcions, avui fem la... Res, surto d'aquí, faig una reunió amb tots els equips participants per explicar una mica el desenvolupament de tota la competició. I la de bàsquet sí que és cert que no ha sortit tant, llavors aprofito des d'aquí també i el que estigui escoltant, que tot el que s'animi a participar a bàsquet o que vulgui fer un equip, al final és una inscripció gratuïta, és una lliga de juny i juliol, o sigui que els equips de bàsquet o gent que vulgui jugar a bàsquet que s'animin a inscriure's, tenen durant el dia d'avui, màxim demà també, donarem una mica de marge, i poden inscriure's també en aquesta lliga, que actualment tenim només 2 equips, o sigui que a veure si podem arrencar una mica i desenvolupar-la durant l'estiu.
1: Molt bé, aquest és un exemple d'activitat que organitza el Consell Esportiu. Anem ara sí a parlar de qui és el Consell Esportiu, què és?
9: Vale, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud és una entitat privada, sense ànim de lucre, que l'objectiu principal és el foment de l'activitat física, sobretot, i el nostre públic objectiu és l'esport escolar, però sí que és cert que, mica en mica, el Consell Esportiu està desenvolupant més tasques i, sobretot, al final és que... O sigui, el nostre objectiu, i a llarg termini, és que la persona sempre ho comenci des dels 3 anys a fer activitat amb el Consell Esportiu, continuï durant l'esport escolar, s'allargui fins a quan és jove, adolescent i persona adulta, i estigui arrelada o relacionada en el Consell Esportiu des de sempre. Llavors, el principal objectiu nostre és foment de la pràctica esportiva, foment també dels hàbits saludables, una mica també, sobretot, fer pràctica esportiva relacionada amb l'educació a nivell pedagògic i de la transmissió de valors des de l'esport cap als nens.
1: Parlem una miqueta de tots aquests àmbits, ja n'has esmentat un en primer lloc, que no només, però l'esport escolar és molt important.
9: Correcte.
1: Doncs què toqueu en aquest aspecte? Lligues, jornades esportives, trobades?
9: Sí, no? Des del Consell Esportiu al final que fem són, bueno, sobretot el programa principal, el projecte principal nostre són els Jocs Esportius Escolars, vale? Bueno, nosaltres com a Consell Esportiu, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport, és l'entitat que ens dona a nosaltres com el permís per desenvolupar totes aquestes tasques. Llavors, el nostre principal projecte és aquest, els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, i desenvolupem totes les lligues escolars i competicions a nivell d'esports individuals. És a dir, nosaltres portem des d'esports col·lectius, futbol sala, bàsquet, voleibol, handball, bueno, tots els esports, i organitzem totes aquestes lligues amb els centres educatius i entitats també que participen en les nostres lligues, però també realitzem altres competicions que són a nivell d'esport individual, vale? També organitzem, pues, des de natació, patinatge, gimnàstica rítmica, judo, etc. Vale? Llavors omplim tots els, o el màxim possible, d'esports per tal de fer arribar l'esport al màxim de gent possible.
1: Clar, moveu molta gent, però quan sou, per exemple, al Vallès Occidental Sud?
9: De llicència o de persones treballant?
1: Persones treballant. Doncs
9: pues mira, persones som dos només, i és l'Esther, la meva companya, i jo. O sigui que a l'oficina estem dos persones i actualment estem movent unes 3.000 llicències anualment, però bueno, l'objectiu és que estem creixent, i l'objectiu és ampliar aquestes llicències esportives i arribar al màxim possible a tota aquesta gent que vulgui fer esport i que s'animi a participar amb el Consell Esportiu.
1: I vosaltres el que feu és posar-los en contacte, coordinar totes aquestes competicions. Us obliga a tenir un gran coneixement, i també entenc, doncs, molta relació que amb ajuntament, entitats, amb tothom, no?
9: Correcte. Nosaltres, al final, el nostre principal objectiu és treballar en xarxes, és a dir, treballar des de centres educatius, amb AMPAs, amb AFAs també, amb ajuntaments, amb el servei d'esports de cada ajuntament, entitats també, o sigui, al final treballen amb tothom que sigui possible per tal d'aquesta xarxa intentar que tothom estigui interconnectat entre si, i a partir d'aquí, pues, que arribi la informació, perquè sempre costa molt que arribi la informació, no? Si tu envies un correu electrònic, segurament no tindràs resposta, però és anar fent, bueno, o entrevistes aquí que tothom visibilitzi, mm-hmm. o fins i tot, pues, parlar amb, bueno, en un centre educatiu, parlar personalment amb ells, explicar-li què és el Consell Esportiu, quines tasques fem, etc, i arribar mica en mica a tothom. Però l'objectiu principal és aquest, treballar en xarxa, i la veritat que estem molt contents, estem arribant a molta gent.
1: També teniu tot el que és activitats extraescolars, que cada dia n'hi ha més. Mm. Doncs què feu en aquest àmbit?
9: Nosaltres, bueno, és un projecte que ha sortit ara, és bastant nou, i aquí vam detectar, o vam fer un estudi una mica, de que per què estava baixant mica en mica la participació a nivell d'esport escolar. Llavors el que vam fer va ser un estudi en tots els centres educatius, tant de primària com secundària, dels municipis que portem nosaltres, i detectar quins eren els problemes principals en aquesta davallada una mica de participació. Llavors la primera cosa que ens vam trobar és que a nivell de l'AMPA o AFA dels centres educatius falta una estructura personal darrere d'aquesta AMPA o AFA, i sobretot de professionalitat, o de saber com fer una contractació de monitors, com fer sortir les activitats, com fer els cobraments, etcètera, vale? Llavors vam engegar un projecte des del Consell Esportiu en el qual al final nosaltres volíem fer una gestió integral de tota aquesta coordinació, vale? I gestió de les extraescolars. Llavors el que estem fent ara és anar als centres educatius i gestionar anualment tota el que és l'activitat extraescolar, fent des de contractació de monitoratges amb titulació esportiva, redactem totes les activitats que puguin haver durant el curs, fem els cobraments, gestions amb les famílies, o sigui, al final a l'AMPA o a l'AFA el que fem és treure-li tota aquesta paperassa o a nivell burocràtic i marrons que hi ha al darrere, i ho gestionem tot des del Consell Esportiu principalment, o amb l'objectiu principal de tenir-ho tot centralitzat des del Consell Esportiu, i després de tenir quantes més llicències possibles, pues, millor. Llavors vam començar amb un projecte petit amb dos centres educatius, ara ja tenim 7 centres educatius, i la idea és cada curs augmentant aquest número.
1: També hi ha el concepte aquest de trobades intercentres.
9: Sí.
1: Què és?
9: Les trobades intercentres el que fem és, bueno, tenim un grup de treball en cada municipi amb professorat d'educació física de secundària, i el que fem també és, bueno, ens reunim durant tot el curs, vale, i fem reunions cada mes, mes i mig aproximadament, i el que fem és juntar els centres educatius de secundària, en aquest cas aquí a Ripollet són el Lluís Companys, el Palau Cid i el Can Mas, i el que fem és que en cada etapa educativa o a primer de l'ESO fem una trobada, per exemple, de dodgeball. Llavors juntem a totes les classes de primer de l'ESO en un dia i fem equips que estiguin, primer de tot, barrejats entre els centres educatius perquè es coneixin entre ells, i fem un matí d'esport i d'aquest esport en concret. Llavors la idea és que des de primer de l'ESO fins a primer de xirat fem una trobada per cada curs, i hi ha una instal·lació esportiva. Llavors la idea és aquesta, fer arribar algun esport, alguna pràctica esportiva, una promoció esportiva a l'alumnat, i que ens coneguin també el professorat d'educació física, els centres, l'alumnat també, i que mica en mica, pues, vegin que hi ha activitats del Consell Esportiu, que és el Consell Esportiu, i fer arribar el màxim possible la pràctica esportiva a tothom.
1: Ja has dit que éreu poquets, però el que es necessita, sobretot en els centres, tu ho has dit, i a les entitats, són professionals. I en aquest cas, abans es tirava molt de voluntaris, però legalment, i a més per conveniència dels propis alumnes, doncs hi ha unes formacions, hi ha unes titulacions, etc. I no sempre és fàcil tenir-les. Estan aquí els CIATE, que són el que vosaltres també treballeu, no? Aquesta formació, aquests cursos, no? D'iniciació, sí, a tècnics esportius.
9: Nosaltres el que fem, sobretot, és que, com has comentat, a nivell de contractació, nosaltres per llei ens exigeixen que tingui una titulació esportiva. Llavors, la mínima és aquesta, no? El CIATE, que és el curs d'iniciació a tècnic esportiu. El CIATE en si és la formació, vale? Després, a través de la part formativa i de les pràctiques, es fa el registre, el ROPEC, que és el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Llavors, el nostre objectiu és que un alumne que fa la formació amb nosaltres, el CIATE, fa després les pràctiques, s'inscriu al ROPEC, s'inscriu a la nostra borsa de treball i acaben a inserir-se professionalment en els nostres centres educatius que portem la gestió extraescolars. Vale? Llavors es tanca un cercle que al final l'alumnat que s'ha format amb nosaltres acabi inserint-se pues, en una escola, un centre educatiu i fent de monitor. Llavors en aquest cas aprofito també per fer una mica de publicitat també i ara aquí a l'estiu fem el Forat del Vent a Cerdanyola del Vallès. Fem aquest curs del CIATE, són tres blocs formatius i és a partir de 16 anys. Llavors, tot aquest jovent que està interessat en el món esportiu, que vol inserir-se professionalment en l'àmbit esportiu també, que sàpiga que té aquesta possibilitat de poder oferir-se o formar-se també en l'àmbit esportiu i el dia demà pues, acabar treballant en alguna extraescolar o alguna entitat esportiva.
1: I on han d'anar a informar-se?
9: Ho tenen tot en pàgina web, a correu electrònic o en les oficines del Consell Esportiu, que nosaltres estem en el PEM Guiera, en el Parc Esportiu Municipal Guiera, a Cerdanyola del Vallès, poden demanar informació i si no, pues, xarxes socials...
1: Buscar etc. Consell Esportiu del Vallès Occidental. Correcte. I del Vallès Sud i allà trobar-ho. Repassem una mica activitats de Ripollet. Ja hem parlat d'aquesta lliga d'estiu per adults, però fent molt enrere la vista, teniu, vau començar el Nadal, no? El 3x3?
9: Correcte. Això va ser una mica per expandir-nos una mica també, a part de les portes
1: parlem escolars. Parlem de Ripollet, ara, eh?
9: Sí, sí, correcte. Per expandir-nos en nivell d'edats, vale? Volia referir-me que al final nosaltres estem molt enfocats en l'esport escolar, però la idea o objectiu és que, mica en mica, també pues, anirem passant a joves, adolescents i adults també. Llavors, el que vam fer és el Nadal, va ser un dia puntual, va ser, em sembla, el 2 de gener, si no recordo malament, i va ser una trobada, una competició de bàsquet, 3x3, en la qual va ser també la primera i va tenir molt d'èxit, van haver moltes inscripcions i durant tot un matí fins al migdia al pavelló Joan Creus vam estar fent aquesta activitat que esperem repetir-la curs rere curs i al final era una activitat puntual però la idea era aquesta, també expandir-nos una mica, doncs ara si hi ha una lliga d'estiu també de bàsquet, doncs que sigui una mica més llarga i si pot ser ja des del setembre fins al maig pues fer una lliga i mica en mica fer aquestes lligues sigui de bàsquet o de futbol sala o de qualsevol esport que ens proposin.
1: El passat cap de setmana va ser aquest bàsquet inclusiu, vaig assistir jo personalment, he de dir que em va sorprendre la quantitat de gent que hi havia i el bé que s'ho passaven. Van venir no només de Ripollet, de Cerdanyola, de Terrassa, de Sabadell, i eren de tres consells, no?
9: Correcte.
1: Que estàveu allà.
9: Sí, això és una proposta que va sorgir dels consells esportius del Vallès Occidental, tant de Sabadell i Terrassa com nostre. Llavors, al final el que fem és treballar amb entitats amb persones amb diversitat funcional que fan pràctica esportiva allà del bàsquet i el que sí que fem és ajuntar-nos entre nosaltres, programar 6 jornades durant tot el curs i organitzem 2 jornades cada consell esportiu i al final el que nosaltres intentem fer és que aquest col·lectiu, aquestes persones amb diversitat funcional tinguin una sortida cada mes i mig, doncs puguin fer pràctica esportiva amb la resta d'entitats que es relacionin entre ells i passin un matí, al final és una activitat competitiva, però sobretot lúdica i que s'ho passin bé, que ja ho vas comprovar que s'ho van passar d'allò més bé.
1: I una mica pensant en el futur, sé que teniu moltes activitats a la vista, però quins serien els reptes així a la vista?
9: Reptes de futur, sobretot, és consolidar-nos a nivell de tots els municipis. És cert que tenim més pràctica esportiva, sobretot a Cerdanyola i a Ripollet també. Tenim llicències a tots els municipis. L'únic que sí que és cert que volem expandir-nos sobretot a altres municipis, llavors aquest seria com un objectiu principal. Segon seria bueno, totes aquestes edats que al final nosaltres estem treballant més en l'esport escolar, doncs passar també, no?, activitats més d'esports d'adults, etc, que al final doncs, puguem fer aquesta promoció i arribar quanta més gent possible. Llavors també el que volem des d'aquí també fer un crit a aquelles entitats que estiguin interessades en participar o col·laborar amb el Consell Esportiu a nivell entitat esportiva, el que sigui, doncs estem aquí i al final que, bueno, que estem aquí per ajudar i per col·laborar en el que sigui.
1: Doncs us donem les gràcies, hem vingut aquí una mica a donar a conèixer aquest Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, les vostres activitats i també la manera de participar i de col·laborar.
9: Perfecte. Així que
1: moltíssimes gràcies al Juanma Velázquez, és el secretari tècnic del CEPOS, aquest Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Moltes gràcies.
9: A vosaltres,
1: per acompanyar-nos.
2: El 91.3 Info Setmanal.
10: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
11: Arreu de 91.3. Que gaire si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
12: A veure, què no sona, papa?
11: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
12: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
11: Això. Però quina hora és, a quina hora és?
12: De 5 a 7, los miércoles. I si no, a ripolletradio.cat.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: Moment de la taula de premsa amb Marc Mata, de Tot Ripollet al Dia. Què tal? Bona tarda,
13: benvingut. Tarda,
1: tenim una portada, demà divendres, una nova jornada de cultura popular a l'Escorcell, no?
13: Sí, efectivament, és un dels temes d'aquest cap de setmana, no? Bueno, comença és demà, i és un moment en què l'escola, amb col·laboració d'entitats culturals, doncs fa aquesta trobada de... aquesta mostra de cultura popular en el seu pati en horari lectiu de 3 a 5 de la tarda. Esperem que no faci tanta calor com avui.
1: Ja teníem una bèstia i ara en tenim una altra, no? Una altra cocafera, no?
13: Sí, haurem de veure amb què ens sorprenen, i també hi haurà l'apadrinament del Ball de Bastons de l'Escorcell per part del Ball de Bastons de Ripollet, aquesta nova colla, no?, que tenim a la ciutat.
1: I que jo el sento cada dimarts, perquè s'hagin aquí al costat. Doncs tenim un parell de temes d'aquests de producció pròpia, transport públic i també doncs, la situació en específic de la Renfe a través de testimonis. Què expliquen aquesta gent amb què has parlat?
13: Sí, hem volgut aprofitar que hem entrevistat a David Pujol, un jove de Pineda de Mar que s'ha vist obligat a venir a viure a la ciutat veïna de Cerdanyola perquè estudia a l'Autònoma i s'ha trobat molts problemes amb Rodalies, i és que és l'únic jove, diria jo, que ha estat capaç de reclamar més de 9.000 euros al Ministeri de Transports i també a la Generalitat per tot el que li ha afectat doncs, aquests retards, que no només econòmicament, sinó que l'ha fet haver de faltar molts cops a classe i també li ha afectat a nivell psicològic.
1: Déu-n'hi-do, un testimoni superinteressant, eh?
13: Sí, i a més és més o menys el que relaten alguns testimonis, perquè els companys del Tot Cerdanyola publicaven la setmana passada un estudi, no?, en el que uns usuaris de les línies R4, R7 i R8, que per cert la línia que va cap a l'Autònoma fa temps que està inoperativa, per tant els usuaris, els estudiants que hagin d'anar a l'Autònoma doncs ja no tenen aquesta via, i han anotat cada retard que s'ha pogut constatar, no? I nosaltres hem aprofitat també fer un recordatori de com està el transport públic a la nostra ciutat, posant sobretot més èmfasi ara no a l'E4, que és la línia que ha tingut aquestes millores arran de la lluita que ha fet la plataforma Busos, sinó en aquestes altres, no? El 648, el B2 i les altres línies, en el qual també parlem amb alguns testimonis, no? Un d'ells, un ripolletent que viu al barri de Pont Vell i que ens explica també que els problemes que ha tingut amb Renfe per anar a treballar a Sabadell.
1: Uh-huh. I més temes que tenim, no sé, et deixo triar algun, el geocaching, ja ens ho han explicat àmpliament, tenim també a tot el suport social, el procés d'immigrants, continuen encara doncs, tot el que és les protestes pels temes aquests, d'aquestes agressions que va haver LGTBI-fòbiques, no sé, doncs triem algun, va Marc, així que...
13: Bueno, jo destacaria, a part del geocaching que... torna a ser seu aquest any Ripollet, doncs destacaria aquesta trobada que ha fet, que va fer el passat divendres a Collim a Cerdanyola per explicar el procés de tramitació de la regularització de migrants, que es pot fer fins al 30 de juny. A Collim ja té una cinquantena de persones i ha tramitat almenys fins divendres havia tramitat ja 20 regularitzacions. Mm-hmm. I explicant doncs, què necessiten, què no, i qui ho pot fer i qui no. I després, doncs, aquest diumenge, que hi haurà a Cerdanyola una manifestació on aniran als llocs on va haver aquestes agressions, a la zona de Cerdanyola, i també arribaran fins a la zona de la policia local d'aquí de Ripollet, on va passar l'agressió LGTBI-fòbica, i a més avui, a les 7:30, al local hi haurà una assemblea sobre aquesta qüestió.
1: Perfecte, doncs poc, no tenim gaire més temps, d'acord Marc? Mm. Doncs res, t'emplacem a la setmana vinent amb més notícies, eh? No marxis perquè encara donem pas al que ve ara a continuació, perquè ara farem una pausa i després rebrem els alumnes de les escoles participants al programa d'emprenedoria a l'escola, el QM d'enguany, que han iniciat doncs un centenar d'alumnes a cinquè de primària de quatre escoles de Ripollet perquè creïn i gestionin 5 cooperatives escolars. La iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet fomenta valors com el treball en equip, la solidaritat, l'autonomia i la gestió democràtica, alhora que reforça competències lingüístiques, matemàtiques, artístiques i socials. Durant el curs, l'alumnat ha desenvolupat tot el procés empresarial, des del disseny de la marca fins a l'estudi de mercat i a la producció dels articles. Els productes es vendran el pròxim 3 de juny a la plaça del Molí, allà el que és el mercat setmanal, i part dels beneficis se'ls destinaran a projectes socials i solidaris. Recentment, les cooperatives es van presentar al Centre Cultural davant representants municipals i la comunitat educativa, i així que en uns instants ens acompanyaran aquests joves protagonistes per conèixer de primera mà el que els ha suposat l'experiència.
2: El 91.3, Info Setmanal.
14: Ei, el podcast de Mama Wiss Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
15: Quiero ser artista.
14: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
16: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
17: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de...
18: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: Com cada any per aquesta època, alumnes d'escoles de Ripollet ens acompanyen perquè tots ells participen en aquest projecte QM, preparant unes cooperatives i al final venen els productes, una experiència molt interessant que els hi permet, doncs, desenvolupar-se a molts nivells. I per parlar d'aquesta iniciativa i de com ho han portat, avui tenim a dos d'aquests grups i dues escoles. En primer lloc tenim a l'escola Tiana i amb dos dels seus participants, l'Emmanuel i la Emma. Què tal?
19: Bé.
1: I també ens acompanyen de l'escola Gasó i Vidal, que són la Jasmin i el Lucas.
20: Hola.
1: Benvinguts. Hola. Esteu nerviosos o què?
21: Sí, una mica.
1: Molt bé, bueno, però contents ja? Com està arribant l'empresa ja al final del seu curs o què?
21: Sí.
1: Molt bé. Doncs comencem pel principi. En primer lloc parlarem amb l'Emmanuel i la Emma. Com es diu la vostra empresa?
20: Unicop.
1: Uh-huh. Com va sortir aquest nom? Hem repartit les preguntes.
20: El nom... Cadascú lo vam fer un nom i després lo vam votar.
1: Uh-huh. I és el que més us agrada, eh?
20: Sí.
1: I què vol dir aquest nom?
20: De Units, uh-huh, i de Cop de Cooperativa.
1: Ah, i heu anat Units o què?
20: Sí.
1: Sí, heu anat Units, no us heu barallat, eh?
20: No.
1: Però bé, heu après també que les coses, quan tens una empresa, doncs t'has de posar d'acord, no? Has de repartir les feines, tothom ha de complir, moltes coses, eh? Us imaginàveu amb una experiència com aquesta, Emma?
20: No.
1: I tu, Lucas? No, oi? Molt bé. No, té Lucas, li he canviat el nom, eh? El Lucas és l'altre noi, és l'Emmanuel. Molt bé, doncs comencem pel principi. A què es dedica la vostra cooperativa?
20: Bueno, nosaltres fem productes, saps? O sigui, vam votar, o sigui, cadascú va fer un producte, va fer un logotip, uh-huh, i després vam votar cinc... uns productes, uh-huh, uns quants productes.
1: Molt bé, va costar molt de fer el logo, Emmanuel?
20: No.
1: No? Com és? Que perquè jo me l'imagini. Mira, me l'ensenyen. Va, ensenyeu-lo a la càmera. Mira. Què és? Explica'ns-ho. Veig que és una bola... És un món, no?
20: Sí, és un món d'Units.
1: Un món amb gent que està així com abraçada, eh?
20: Sí, és el logo de l'escola Tiana, això.
1: Ah, molt bé, heu fet servir el logo de l'escola. Sí. I també és com un arbre, no?
20: Sí.
1: Perquè veig que té unes arrels, una base... Molt bé, molt bonic. Es diu Unicop, eh? Sí. I amb un cor. Molt bé, tot molt bonic. Perfecte. Doncs ja tenim el logo. I llavors, què heu fabricat, Emma?
20: Hem fabricat un 300 ratlla, uh-huh, saps? D'arcila.
1: Un que és com un joc?
20: Sí. Uh-huh. Sí. Després, un cistell de girassols. Un altre passomnis. Un florer, un estoig portàtil on pots portar llapis i tot això, bueno. I ja està.
1: Déu-n'hi-do, no?
20: Sí.
1: Què és el que t'agrada a tu, Emmanuel, més a fabricar?
20: D'aquí? A mi el cistell de girassols.
1: Sí? Quan després és, semblava bonic, no? Com quedava. Molt bé, teniu ja alguna comanda feta? Mm. Algú dirà, això després algun familiar, algú així us comprarà, no?
20: Sí, sí, suposo.
1: Molt bé, a quin preu veneu? No els heu posat encara, els preus?
20: Bueno, de productes també els punts de llibre, uh-huh, els preus no estan molt cars.
1: Ahà, com què, va?
20: 4 euros o menys de...
1: Però heu pujat, eh? L'any passat eren a 3 euros, eh?
20: Sí.
1: Tot puja, els preus pugen, eh? Molt bé, us ha costat molt de fabricar aquests productes, Emma?
20: A veure, hi ha alguns productes que es tarda més, com per exemple fer el joc de 300 ratlla, l'arcila, és... Tu passes bé, també el cistell, tu passes bé perquè, clar, és que té que estar perfecta, bueno, perfecta. Uh-huh. No estan tots perfectes, d'acord, perquè som nens, saps? Uh-huh. Estem fent com podem nosaltres, però està molt ben fets, de moment. Uh-huh.
1: Sí. Molt bé. I què és el que t'ha costat a tu més amb tota aquesta aventura, Emmanuel?
20: El cistell de girassols, perquè teníem que retallar uns pais que tenien que ser a medida.
1: Uh-huh. I l'organització, com us heu organitzat?
20: Amb votacions.
1: Tot amb votacions?
20: Sí. Quan hi havia una cosa que uns votaven una cosa i els altres volien una altra, doncs feien votacions.
1: Uh-huh. Molt bé, i això què fareu amb tot això, amb tots aquests productes? Els veneu, no?
20: Sí.
1: Quan els veneu?
20: El 3 de juny.
1: Amb un... Vindreu aquí al mercat, no?
20: Sí.
1: I us poseu ahí una paradeta i sí, també vendreu, eh? Que xulo,
20: sí,
1: eh?
20: Sí, al mercat de cooperatives. Sí.
1: Molt bé, i espereu vendre-ho tot o què?
20: Sí.
1: I què fareu amb aquests diners?
19: diners se'ls donarem a una societat sí. de càncer infantil.
21: Una associació de càncer. Uh-huh.
19: Que la primera es diu Enriqueta Villavecchia
21: uh-huh. i l'altra...
19: Afanoc,
21: sí.
1: Uh-huh. Coneixíeu aquestes associacions?
19: Bueno, les vam mirar l'altre dia.
1: Bueno, però sabíeu que hi havia sí. associacions que es dediquen a ajudar la gent?
21: Sí, sí.
1: I el tema del càncer infantil sí. també és una cosa que també, clar, no deixa de sorprendre, sí. no? Que pensa que nens a la vostra edat doncs, poden estar malalts i bé, doncs estar lluitant per la seva vida, no?
21: Sí.
1: I ajudareu, amb aquests diners, per què? Per què és aquesta ajuda?
19: Bueno, l'ajuda...
1: Per ajudar a investigar sí. les malalties sí. i que donin servei a aquests nens, sí. no?
19: Donarem una miqueta a les associacions de càncer infantil i ens quedarem nosaltres també una miqueta per, mm-hmm. com recompensa
1: molt bé.
19: Del que hem fet i tot això.
1: I què fareu amb aquests diners? Un berenar? Un...
19: Un berenar o podem organitzar una
22: festa.
19: Ah. Bueno, una...
22: Al final de curs.
19: Sí, bueno... Una excursió.
1: Ah, molt bé.
19: Sí, així sí.
1: Molt bé, molt bé. Sé que heu fet una presentació, no? A pública ja, a l'Ajuntament sí. i tot això. Com va anar?
19: Bé. Sí.
1: Bé, què vol dir? Va. No, doncs pues, podeu opinar aquí lliurement. Emmanuel, què va passar?
22: Jo estava un poc nerviós, perquè sí. havia molta gent.
1: Bueno, però ja ha passat. Ja està, vull dir, les coses és normal també posar-se sí. nerviós i al final, amb l'ajuda de tots, tot surt bé, no? Molt bé, doncs, quan queda de curs, per cert, ja no us queda molt, no?
19: No.
1: Ganes de, ja d'agafar vacances o què?
19: Sí. Bueno, echarem falta als amics, però...
1: Molt bé. Bueno. Què li diríeu als nens que l'any vinent, igual que vosaltres veniu aquí i es trobin amb la mateixa situació, val la pena tot el que heu fet?
19: Sí. És molt divertit i, a part, ens està unint molt.
1: Uh-huh. I us imagineu, quan sigueu grans, que treballar també és una mica això, no?
19: Sí. Mm.
1: Us fa menys por, ara? O enteneu sí. més els pares?
19: Sí.
1: Però els pares no sempre poden votar, eh? De vegades han de fer el que els hi diuen.
19: Sí.
1: Molt bé, perfecte. Doncs anem parlant amb els altres dos que avui ens acompanyen. Com han fet els vostres companys?
22: Bé,
1: sí? Han
22: parlat bé.
1: Molt bé, perfecte. Vosaltres, recordeu-me, de quin col·le sou?
22: De l'escola de Soy Vidal.
1: A quin curs aneu?
22: Cinquè.
1: Tots sou de cinquè, no?
22: Sí.
1: Molt bé, perfecte. Doncs vosaltres sou en Lucas i la Jasmine?
22: Sí.
1: Perfecte. Què heu fet en aquesta empresa, vosaltres? Quin era el vostre paper?
22: Nosaltres hem fabricat productes que cada hem votat democràticament i cadascú a les vacances llavors feia un prototip, ho portava i votàvem.
1: Molt bé. Anem al principi, que m'he deixat el nom de l'empresa.
22: Copandas Gasó.
1: Com?
22: Copandas Gasó.
1: I què vol dir això?
22: És un joc de paraules que co ve de cooperativa, mm-hmm. pandas, perquè som la classe dels pandas vermells,
1: ah.
22: i Gasó és la nostra escola.
1: Molt bé. Els pandas són aquests ossos tan xulos, no?
22: Sí.
1: Ah, però vermells són uns sí. menys coneguts, no?
22: Sí, són una mica
1: més,
22: petits.
1: Més petitets, que són sí. així com molt amorosos, eh?
22: Sí.
1: Molt bé, perfecte. Una cooperativa que ja m'heu dit, que es diu Copandas Gasó, crec que feu una mica productes diferents amb ells, no? Explica'ns, Lucas, quin tipus de productes són?
22: Fem uns portaespelmes petits i grans, uns atrapassomnis, unes llibretes, un mini-hockey i arracades.
1: Ah, i què és el que més t'agrada a tu, Lucas, de fabricar?
22: El mini-hockey.
1: Ah, i com és això?
22: Amb una capsa de bambes,
1: uh-huh.
22: L'emboliques de paper del color que tu vulguis, poses com cartró a dins amb un forat perquè passin unes fitxes, les fitxes, les emboliques de colors, poses una corda i vas jugant.
1: Que xulo, no? És com un joc com molt artesà, no? I heu jugat ja? Vosaltres heu pogut provar-los?
22: Una mica. A més, un d'aquests som una escola faig i un d'aquests productes està fet amb la màquina làser.
1: Què vol dir escola faig?
22: Que som una de les úniques escoles o la única d'escola de Ripollet que té una màquina làser i un d'aquests productes està fet.
21: I a més fem productes reciclats.
1: Ahà, màquina làser que fa tallar, no? Suposo.
22: Sí, tallar
1: amb precisió perfecta, no?
22: Sí, a més pots escar tro, llavors amb un programa que tens a l'ordinador o al mòbil, el que sigui, llavors tu lo programes i llavors el que vols fer, tu talla, et fa lletres, el que vulguis, cartells també.
1: I us ha costat molt posar-vos d'acord?
22: No, no, que tot ho vam decidir democràticament. Uh-huh. Llavors, el que votava la majoria era el que guanyava, ningú s'enfadava i tal.
1: Bé, s'havia d'acceptar el que feien, sí. I després al final valia la pena, no?
22: Sí, també eren molt xulos els productes que hem escollit.
1: Molt bé. I què és el que més us agrada del que heu fabricat a tu, Yasmín?
22: A mi el que més m'agrada, les llibretes fetes amb una màquina làser. Mm-hmm. Perquè tenen uns dibuixos molt xulos i uns pandas vermells, molt cookies, i m'agraden molt.
1: I ja sabem que el Lucas al minihockey, eh? Sí. És el que més li agrada. Mm. Molt bé. El vostre logo, quin és?
22: És un isologo que té una petjada d'un panda vermell per la nostra classe i posa copant desgassó al rededor.
1: Uh-huh. Crec que vosaltres també veu estar en aquesta presentació, no?, a l'Ajuntament.
22: Sí.
1: Havíeu estat allà, a l'Ajuntament, algun
22: sí.
1: dia?
22: Sí.
1: Ja havíeu estat abans, no?
22: Sí, també per signar, no sé, de la cooperativa, per confirmar que ja estava, que ja podíem començar a fer la cooperativa. Llavors vam anar els sis membres de l'equip, de l'equip rector, i llavors vam anar fins al Ripollet Impulsar.
1: És que tot és com molt seriós, eh?
22: Sí.
1: Molt professional, està molt bé. I aquí doneu vosaltres els vostres beneficis?
22: El donem a l'Associació Sant Joan de Déu, a l'Hospital Sant Joan de Déu, a l'Associació contra el Càncer Infantil.
1: Mm-hmm. Sabeu què és aquest hospital, Sant Joan de Déu?
22: Sí, està a Barcelona i tot el diner que rebrem ho donarem allà i un 50% ho agafarem per nosaltres dels 5 euros que vam posar al principi. Hi ha gent que donarà tot el diner, no s'agafarà els 250 euros que és el que donarem. Llavors al final alguns sí i alguns no.
1: Mira, costa administrar els diners?
22: No, clar, perquè
1: no us ha costat?
22: L'equip rector ho vam formar per tresorers, secretaris i presidents, i els tresorers tothom va portar 5 euros al principi de la cooperativa i vam comprar els productes reciclats per començar a fer els productes i allí està tot el diner en una capsa. Només comprava una matèria prima i després l'altre ho fèiem nosaltres amb les nostres mans.
1: Déu-n'hi-do, pues, pinta molt bé, no?, tot plegat.
22: Sí.
1: I preparats també per aquell dia vendre tots els productes?
22: Sí. Sí.
1: A quins preus vosaltres aneu?
22: Els preus són de 1,50 fins a 5 euros. Sí, perquè el hockey és una mica... costa
0: difícil.
22: Més de fer, llavors he posat un preu que crec que està bé.
1: Uh-huh.
22: I tots són... no podem posar 1,70, 1,70 i fem 1,50, 2, així millor.
1: Pel canvi, no?
22: Sí.
1: Si no, és un jaleo.
22: Ja, 1,99, ja.
1: Ahir vas tornant al cèntim. No passa.
22: Ja.
1: Sí. Molt rebé, l'experiència què tal?
22: A mi m'ha agradat molt, perquè és com fer una cooperativa. Al principi no m'ho creia, perquè és com raro que uns nens de 5 de primària ho facin, però clar, i quan vam anar al Ripollet Impulsa, és com que ja era una cosa de veritat, i era una cosa oficial.
1: Clar que sí. I tu com t'has sentit, Lucas? T'imagines en el futur, jo què sé, treballant d'aquesta manera?
22: No ho sé, m'agradaria, però és que seria molt difícil.
1: Bueno, falta molt de temps, eh?
22: Sí.
1: Ara heu d'estudiar. Ara, si a 5è ja feu això, imagineu quan sigueu grans. Que suposo que t'adones que amb esforç les coses surten,
22: sí.
1: No? Us heu esforçat? Considereu que us heu esforçat?
22: Molt.
1: I tothom s'ha esforçat?
22: Sí.
1: Algun
22: sí.
1: menys, no?
22: Bueno,
1: algú s'ha escaquejat,
22: una
1: eh?
22: Una persona.
1: Bueno, escolta, sempre hi ha algú, però segur que després aquella persona igual farà una altra cosa bé, igual el que va coix és un altre. I vosaltres, tota la gent, ha tirat del carro?
22: Sí.
0: Sí.
1: Molt bé. I els profes, com s'han portat?
22: Bé.
1: Sí, i els vostres també?
22: Sí.
0: Sí.
1: Contents amb vosaltres, no?
22: Mm.
1: I els pares,
22: riosos.
1: Què els hi expliqueu? Els hi haurà costat d'entendre, no?, una mica, segons com.
22: Sí, em diu, això és una broma, eh? I dic, que no, que és veritat. I llavors, perquè la meva germana també ho va fer, li va dir que era veritat i tal, però la mare no s'ho va creure, perquè eren nens.
1: Claro, i a casa també, que els hi ha costat d'entendre?
0: No.
1: Més o menys, ja saben que feu coses així xules a l'escola, no? Perfecte, doncs alguna cosa que ens haguem oblidat, que voleu comentar?
0: Bueno, que també tenim un altre producte que és l'atrapasomnis.
1: Ah, també en feu vosaltres, molt bé.
22: I a nosaltres, o sigui, quan feien els productes, saps, els pares, o sigui, veníem a ajudar, saps?
0: Sí.
22: Els pares de... no venien molts, però venien...
1: Això està bé, també,
22: sí.
1: No?
22: Ajudaven.
1: Molt bé, a vosaltres també podien venir pares?
0: No.
14: No.
1: Sí?
0: Ah, no. Els fèiem nosaltres.
1: Molt bé, digues sí. Així, molt bé, són maneres de fer, diferents.
22: A més, vam fer un estudi de mercat i per això se'm va fer molt fàcil posar els preus, perquè era com quasi el mateix que teníem pensat de posar, i llavors hem posat un preu que no sigui tan alt
14: ni tan baix.
22: Sí.
1: Claro, que no perdis diners.
22: Ni que
1: ni tampoc que ni la gent s'arruïni tampoc i se senti sí. obligada a comprar i després digui, ei, man, és molt massa car això, eh?
22: Sí.
1: Ah, però en la vida això passa, eh? També passa, tot passa. No hi haurà rebaixes?
22: Bueno, a lo millor alguna oferta, no sé, si t'emportes dos portes pelmes, en vez de costar-te 4 euros, et costa 3, no ho sé.
1: Per exemple. Ah, mira, molt bé. Veig que sou bons negociants. Doncs moltíssimes gràcies als quatre, ho hem de deixar aquí ja.
22: Igualment.
1: Ha estat molt divertit.

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Al 91.3, Info Setmanal.
2: Com cada any, en aquestes dates, fem un recorregut per les diferents escoles de Ripollet que han participat en el projecte QM. En aquest cas, ara és el torn de dues escoles més, de l'escola Ansel Clavé i FEDAC. Ja tenim aquí una representació dels seus alumnes, tots a cinquè, oi?
3: Sí.
2: Bon dia a tothom, eh?
3: Bon dia.
2: Us heu escapat de classe per venir aquí, a fer la gravació?
3: Sí.
2: Què tal, nerviosos?
3: Sí, una mica.
2: Molt bé, sabeu que això és gravat, no és en directe, però sí. No passa res, s'ha de fer bé com si fos en directe, eh?
3: Vale.
2: Jo també estic una mica nerviós, perquè vulguis que no estic parlant amb uns senyors i unes senyores empresàries, eh? Molt bé, doncs tinc molt d'interès en saber el que heu fet, així que anem pel principi, comencem, si us sembla, per saludem primer a l'escola FEDAC, digueu-me com es diu la vostra cooperativa.
4: FEDAC Gravity, sí.
2: Molt bé, primer us presento, no? Com us dieu?
4: I jo Isaac.
2: I l'Isaac, molt bé. I què fèieu vosaltres en aquesta empresa?
4: En aquesta empresa fèiem... primer ha venit la Esther i ens ha dit què teníem que fer. I després, hem llegit els tesorers, els secretaris...
5: Sí, i cada algú té un rol que fer.
2: Quin és el vostre rol, Nur? El teu? Tens algun rol o... per començar estàs a comunicació, no? Perquè estàs aquí informant, no? Sí, però has fet algun paper? Tu estaves a una... O... Vull dir que cada un tenia un rol, no? Ha dit l'Isaac.
4: Sí, però no tots.
2: Heu tocat diversos...
4: Sí, hem tocat. Alguns eren secretaris, uns altres tresorers i uns altres presidents.
2: Molt bé.
4: Nosaltres som socis.
2: Doncs sí. Per què es diu així? Per què es diu FEDAC Creavity? Ho sabeu?
5: Perquè som molt creatius.
2: No ho sé, no. El nom l'heu posat vosaltres. Jo ho pregunto.
4: No, perquè hem votat i a tots els agradava. Era com un nom d'empresa.
2: Una paraula xula.
4: Sí, una paraula xula.
2: Com en anglès.
4: Sí, en anglès.
2: Una mica en anglès.
4: FEDAC
2: Molt bé.
4: Gravity.
2: I que porta doncs, el nom de l'escola i per darrere com això. I què fabriqueu?
4: Ceràmica, val? També porta espelmes, punts de llibre...
5: Sí.
4: Moltes coses.
2: I què és el que més t'ha agradat de fabricar, Nur, a tu?
5: Què?
2: Què és el que t'ha agradat fabricar més de tot això?
5: Les portaespelmes.
2: Sí?
5: Sí.
2: Molt bé. Perquè fan olor també aquestes? Ah, no, és el portaespelmes, és el que aguanta les espelmes, no? I a tu, Isaac, què és el que més t'ha agradat de fabricar?
4: A mi el que més m'ha agradat ha sigut les... com es diu, els punts de llibre.
2: Uh-huh. I teniu algun logo, també, no?
4: Sí, tenim un logo.
2: Com és aquest logo? Anem a imaginar-lo.
4: És com un círculo negre.
2: Sí.
4: I hi ha com uns arbres, uh-huh. Unes roques, i en petita d'una rana, una granota.
2: I tot barrejat, eh?
4: És com sí, tot barrejat, sí, és un logo.
2: Què vol dir? Com natura...
4: Sí, natura... Sí. Coses així.
2: Molt bé. I us ha costat molt posar-vos d'acord, Nur?
5: No, hem fet votacions.
2: Uh-huh.
5: I tots nos ha agradat.
2: Sí, heu disfrutat, no?
4: Sí.
2: I heu hagut de dedicar molt de temps, Isaac?
4: No tant. No tant, perquè ha sigut molt...

0: molt... perquè tots els agradava un logo i hem elegit ja... us diu... Bueno, sí, hem elegit just.
1: Sí, vull dir que ha anat tot més o menys rodat, eh?
0: Sí, rodant.
1: Molt bé. I tot això ho heu de vendre, no?
0: Sí, lo tenim que vendre el 3 de juny.
1: Molt bé. Esteu, ho teniu ja acabat o què?
0: No, falta alguns productes, però quasi ja estem.
1: Uh-huh.
0: I també el preu.
1: I els preus què, els sabeu ja?
0: Tenim que fer el de... el temps que... ten, que el temps, val? Que tardem en fabricar el producte. També quant costa el material... i res més, tenim que posar preus i ja està.
1: Perquè és important saber que no pots perdre diners, no?
0: Sí.
1: I també que la gent quan t'ho compri que tampoc se senti que l'has robat, no?
0: Sí. No podem posar 15 euros en un estuig.
1: Clar, sí. Bueno, n'hi ha que sí que valen, eh?
0: Sí.
1: Però clar, on dic jo, les coses valen el que la gent està disposat a pagar-la. Si no es ven, li hauran de fer rebaixa.
0: Sí.
1: Eh? Molt bé. I què tal entre vosaltres com a companys aquesta experiència? Us ha servit per unir-vos més o per enfadar-vos?
0: No, per unir-nos més, per sí. Conèixer-nos bé, tot això.
1: Mm-hmm. Crec que heu anat i heu fet una presentació a l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Veu anar vosaltres també?
0: No, han anat tres companys, no, quatre.
1: I què us han explicat?
0: Els meus companys m'han explicat... bueno, tot el que hem fet, la presentació de la cooperativa, tot. I després l'alcalde ens ha donat una... com una...
1: una placa.
0: Una placa, sí, de madera.
1: Que és com de centre col·laborador,
0: sí,
1: no?
0: Sí, centre col·laborador.
1: Molt bé. Que crec que sou els primers col·les que la teniu, eh?
0: Sí, som els primers. Aquest any és el primer que... de la nostra cooperativa.
1: A més, FEDAC és la primera gala que participeu amb això.
0: Sí.
1: És xulo, no?
0: Sí.
1: Que també hagueu participat.
0: És nou.
1: Molt bé, perfecte. I quan ho veu explicar a casa, que esteu fent com d'empresaris, què us han dit?
0: Els meus pares han dit és una bona oportunitat per una bona oportunitat perquè de gran pugui fer negocis o pugui fer, no sé, regatear o coses així.
1: Us imagina, tu t'imagines, Nur, algun dia treballant així com el que has fet ara, però més que et paguin? Sí, t'agradaria, no?
2: Sí, molt.
1: Molt bé, i a tu, t'agradaria ser empresari o què?
0: Sí, és un dels meus somnis.
1: Sí?
0: Sí, però tinc una bona vida.
1: Ah, molt bé, això està molt bé, però per tenir una bona vida s'ha de treballar, eh?
0: Sí, tenim que
1: I
0: treballar.
1: I per treballar s'ha d'estudiar.
0: Sí, molt.
1: En això esteu estudiant. Molt bé, doncs fantàstic. Doncs crec que només em queda, ja heu dit que és el dia 6 la fira.
0: Sí.
1: Ja teniu plantejada l'estratègia de com ho fareu? Sé que munteu una parada.
0: Una paradeta, sí. Una paradeta amb un cartell que posa fet a Creavity. I crec que ara estem pensant de posar gent que vagi per la fira dient... vols venir a comprar la nostra... com se'ls diu? La
1: sí, els nostres productes, la nostra
0: paradeta. Sí, el nostre paradeta.
1: Fareu captadors, eh?
0: Captadors, sí,
1: molt
0: captadors.
1: Molt bé, perfecte. No sé si he dit malament la data. És el dia 3, que tinc la mania de canviar-ho de dia, perquè havia de ser el dia 27, però s'ha anul·lat, s'ha ajornat per una vaga,
0: vale,
1: no? Doncs el 3 de juny. No sé si ho has dit malament tu, ho he dit jo malament, jo sé que ho estic dient malament, també, contínuament. El dia 3,
0: sí.
1: Que és un dimecres, que ho fareu en el mercat dels dimecres, que vosaltres normalment no podeu anar perquè esteu sempre a col·le.
0: Sí.
1: Però és un dia que surt molta gent al carrer i que de ben segur que tindrà èxit, eh? Aquests productes, la mar de xulos. Molt bé, doncs ara anem al següent grup, que és d'en Cel Clavé, de 5è A i 5è B.
3: Sí.
1: Benvinguts també. I aquí ens acompanyen el Daniel, la Valentina, el Bruno i la Jassar, eh? Molt bé, doncs perfecte, benvinguts. Hayar. Comencem per la... Va, rectifiquem el nom, va.
3: Hayar.
1: És que, mira, vaig canviant el nom, eh? És com jo, em dic Toni, però molta gent em diu Jordi. De vegades passa, eh? Què hi farem? Doncs expliqueu-me des del 5è A, que és, com es diu la vostra empresa?
3: Cooperatilàndia.
1: Molt bé. I per què aquest nom?
3: Perquè nosaltres l'havíem votat per democràcia, perquè també és molt divertit, ens ha agradat a tothom i hem votat.
1: Mm-hmm. Això de l'Àndia és com el món de, no? El món
3: sí.
1: De la cooperativa és com Juguetilàndia, no? Està molt ben trobat el
3: sí.
1: Nom. I quin logo teniu?
0: És com una cara de groc, una corona i algunes joguines, crec, per al costat, alguna cosa així. Mm-hmm.
1: I què és el que fabriqueu?
3: Fabriquem coses amb ceràmica. Amb ceràmica, sí.
1: Mm-hmm. Però què feu? Feu com fang primer, sí. Però després som també dos, ho passeu pel forn?
0: No, posem el motxa, li posem, barregem unes mescles, li posem el disseny que sequi i el saquem.
1: Però no és fang, eh?
3: No, és com resina acrílica.
1: Sí. Ah, molt bé.
0: És resina i li posem colorants i tot.
1: Així, quan cau no es trenca, no?
3: No.
1: Això està molt bé, també, eh?
0: Hi ha de portaespelmes,
3: safates per posar les joies...
0: Sí, moltes coses, i també hi ha cors i tot.
1: I us ha costat molt de fabricar els productes? N'hi ha algun que és més difícil?
0: No. Estan tot molt fàcils.
1: Sí? Eh?
0: No costen res.
1: Res? No, està bé, ets optimista, ho trobo molt bé, eh? Quin és el teu preferit del que has fet, de tots els, totes les feines, de tots els productes?
3: A mi el que més m'ha agradat dels productes és la safateta per posar les joies.
1: Te'n quedaràs una per tu o què? En faràs una per casa? Si pots, si pots, sí, igual sí, t'agradaria tenir-ne una, no? Sí. I el teu preferit quin és?
0: El meu ha sigut... un portaespelmes que ha fet la meva mestra.
1: Ah.
0: Està, hi ha com molts colors, està com un difuminat, hi ha groc, taronja...
1: Molt bé, i l'ha fet ella, eh?
3: Sí,
1: si vols carta, el que ha fet ella, no?
0: El que quedava, doncs l'ha fet en casa.
1: Oh, sí. Molt bé, si tens un record també de la profe, no? Està molt bé. Crec que ha funcionat també com de manera democràtica, no?
0: Sí,
1: això?
0: Hem escollit tot democràticament. El logo, com es diuria l'empresa, bueno, l'empresa...
1: La cooperativa, sí.
0: La cooperativa i tot democràticament.
1: Per cert, sabeu la diferència entre una cooperativa i una empresa?
0: Sí.
1: Quina és?
0: Que la cooperativa crec que és benefici per tots, però l'empresa normalment no. O sea, és més benefici clarament pel dueño, que guanya més diners.
1: Però també sabeu que si hi ha pèrdues, la cooperativa també, tothom perd, no?
0: Sí.
1: Perquè hi ha cooperatives que a vegades no van bé i la gent no pot cobrar, clar. I llavors han d'esperar el mes següent a veure si va bé i que cobren. Clar,
0: sí,
1: és una...
0: Sí.
1: Clar, és també... Tot té la seva part positiva i negativa, eh?
0: Sí.
1: En aquest cas està molt bé que sigui una cooperativa, perquè a més ho feu de manera cooperativament, que es diu, no? És a dir, entre tots, eh?
0: Sí.
1: I us ha costat posar-vos d'acord?
0: No. No, ha sigut tot molt ràpid.
3: Vam fer de votacions.
1: Sí?
0: Votacions va fer dos vegades, la primera per normal i la segona per un desempat.
1: Molt bé. Vale, pues això està molt bé. I crec que també el dia 3 ho vendreu tot, no?
0: Sí.
1: Hi haurà competència entre parades,
0: intentarem,
1: eh?
0: Intentarem fer més o menys 50-60 productes.
1: Sí. Déu-n'hi-do. Sabeu els preus ja?
3: No, sí. La veritat que no.
0: Entre
3: 6 i 3
0: 6
3: euros.
0: 6 i 5 euros.
1: 5 i 6?
0: Sí.
1: Han pujat els preus, eh? Tot puja, eh? Jo recordo altres anys que hi havia productes d'un euro, dos euros... Ara amb això no fa res,
0: hem
1: no?
0: Hem posat que hem que portar cadascú de classe 20 persones... Bueno, 19, no, ja?
3: Sí, 19.
0: 19 persones, 5 euros. Doncs vam fer 100, entonces vam comprar els productes i tot. El que s'obri el donarem a una ONG... que aún no la tenen escollida, però normal, més o menys era la ONG dels Avis.
3: Dels Avis o d'Animals.
0: O d'Animals de Ripollet. I després ja a l'escola, crec, quedarà els 5 euros a tots de classe, perquè es recuperen els diners.
1: Molt bé, serà per ONG de Ripollet,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Molt bé, està molt bé. Alguna preferida per vostra? O mitat
0: sí,
1: i mitat?
0: La d'animals.
1: La d'animals,
3: sí,
1: m'agrada, no? Molt bé, perquè fan molta feina, molt bona feina amb els animals que els cuiden.
0: Hi ha molts animals en la calle.
1: I molts, bueno, al carrer no estan perquè els recullen, però hi ha molts animals que els abandonen i s'han de cuidar. Primer els curen i després els hi donen un lloc i després fan que la gent els adopti, que això és molt bonic. Doncs segur que serà molt ben rebut aquests diners, i si és per la gent gran, també, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres, perquè és una idea molt bona. Tornem a parlar ara amb els dos darrers companys, que ara, ells són de 5è B, oi?
0: Sí.
1: Presenteu-vos,
0: sí.
1: Com us dieu?
2: Jo em dic Valentina i jo em dic Daniel.
1: Molt bé. I vosaltres, la vostra empresa, com es diu?
2: La nostra empresa es diu Clavecraft.
1: I què vol dir, Daniel?
2: Clave Crafts vol dir, el nom del nostre col·le es diu Ensem Clave. I llavors hem posat claver i plàstic en anglès es diu arts and crafts. Uh-huh. Llavors hem posat claver craft.
1: Molt bé, perquè clar, el que feu és...
3: Manualitats,
1: eh? El que abans es deia plàstica o treballs manuals, que es deia també quan jo era petit. I què heu fabricat vosaltres?
3: Nosaltres hem fabricat unes tote bags amb estampació, hem fabricat sabons i uns punts de llibre.
1: Mm-hmm. Per cert, això ho decidíeu vosaltres, els productes que fèieu?
3: Ho decidíem en grup, democràticament.
1: Veig que vosaltres feu una mica una cosa bastant diferent a la resta. No sé si ho sabeu, no? Molt bé. Parlem d'aquestes tote bags. Què és? Com, són bosses grans o...?
3: Són bosses grans com de compra i nosaltres fem l'estampació amb...
1: Que heu comprat com la bossa pelada,
3: per dir-ho així. Uh-huh. I hem fet, nosaltres mateixos hem creat l'estampació per estampar-lo.
1: I què hi heu estampat?
3: Hem estampat els dibuixos geomètrics, com per exemple uns quadrats, uns cercles, un triangle, una nube... Mm.
1: I com es fa aquesta estampació?
3: Es fa amb foami.
1: No sé què és,
3: És com un corxo.
1: Ah, sí, com... Sí.
3: Mm-hmm. I fem les figures amb el llapis, després ho recortem, ho posem a un cartró gran i un cartró així, com quadrat, sí. I agafem un tap de l'aigua i ho estampem a la bolsa amb pintura.
1: Ahà, molt bé. I al principi no t'havien quedat tan bé, no? O què? O han quedat bé des del principi?
3: Al principi havíem agafat uns fulls per estampar-lo.
1: Clar, per no fer malbé les bosses, no?
2: Sí.
1: Però quins nervis, no? Allò de ai, com queda, no?
3: Sí.
1: Molt bé, i què més heu fet, Daniel, de productes?
2: Sabons.
1: Uh-huh.
2: Els sabons que nosaltres els volíem fer perquè la gent, jo crec, que voldrà comprar sabons per rentar-se les mans i tot això.
1: Però són, els heu fet vosaltres els sabons?
2: Sí, són casers.
1: I això també té la seva cosa.
2: Sí.
1: Que utilitzeu uns productes, els barregeu, l'heu d'escalfar, no, crec?
2: Sí, els d'escalfar una...
1: I com es fa, Què porta un sabó?
2: Porta una peça de sabó i el nostre profe, que es diu Marçal, el tenia de que talla el sabó i a trossets petits i el tenia de que posar en un bol. I llavors aquest bol el posava en una olla d'aigua
3: calenta.
1: Que es diu el banyo Maria, ho fèieu potser? Que és a dir, la olla i tot envoltat d'aigua calenta, no?
3: Sí.
1: Perquè es desfaci com a poc, no? I no es cremi, no? I que després li afegíeu alguna cosa, no?
2: Essències.
1: D'olor, no? I colors. Que xulo, no? Molt bé, i després heu provat algun com queden les mans?
3: Sí,
1: deixeu bon olor, no? I duren molt, no, aquests sabons, a més. Bueno, duren, sí. Vull dir, el de l'ampolla se te'n va a les mans i l'altre pues, el tens ahí i el vas utilitzant, no?
2: I els sabors, jo em sé alguns que són sandia, vainilla, uva, mango i ara... I ara anem a fer uns quants més.
1: Molt bé, entren ganes de menjar-se'ls també, no? Sí. Perquè fan tan bon olor que entren ganes de menjar-se'ls. Què més productes heu fet?
3: També hem fet els punts de llibres que hem agafat els fulls i hem pintat. I després de pintar-los els sequem i quan hem acabat ho barnissem per retallar-lo i que quedi uns punts de llibres.
1: I els vostres productes preferits quins són?
3: El meu és la tote bag.
1: I el teu?
2: Els sabons.
1: Els sabons, molt bé. Preus, aquí els preus són uns altres, eh? Els sabons potser siguin més barats, segons els preus, ja?
3: No, aún no l'hem decidit entre els de la nostra classe.
1: Però la tote bag no serà d'un euro, clar.
3: No, serà un poquet més cara, però els beneficis que també tindrem nosaltres.
1: Molt bé, ja sabeu a qui ho donareu, també?
3: Sí, ho donarem a una ONG d'animals de Ripollet.
1: També, eh? Molt bé, que ja m'ha explicat que, molt bé, estaran contents amb l'escola, eh? Molt bé. Crec que s'obren uns petits diners, pot ser? Que la idea és que també s'obri una mica de marge pels empresaris?
3: Al final no havien sobrat. Havien sobrat, però després el nostre profe Marçal ha comprat unes coses més i no han sobrat.
1: Bé, bueno, vull dir que es destinarà tot a tota l'ONG, no?
2: El que
1: no?
2: fa és intentar comprar tots els productes que tinguem
0: i després ja no, el que sobri, perquè normalment no sobra per 19 persones o 20.
1: Clar.
0: I pues no, crec que no se ve, crec que els donava a l'escola, crec.
1: Molt bé. Bueno, ja es veurà. Al final s'han de fer els números, que això també forma part de tot. Ha costat molt els càlculs.
4: Sí. A nosaltres un poquet, algo
5: sí. Una miqueta.
1: Clar, perquè els, no has de perdre diners, has d'intentar no perdre diners, no? Si no, perquè muntes una empresa.
0: Ja.
1: Si no, muntes una ONG, que diuen, sí, en lloc de muntar una cooperativa. Molt bé, doncs, i entre vosaltres com us heu portat? Ha estat complicat o ha estat bé el, tota la feina?
4: Ens hem portat molt bé, ens ha unit molt més com família.
1: Sí, molt bé. I a més també us heu trobat en una situació diferent, no?
4: Sí.
1: I quina il·lusió, no?, després vendre allà els productes. Heu donat veus ja perquè us vinguin a comprar?
4: No, hem agafat, primer per fer-lo tot això, havíem agafat un paper i anàvem preguntant a la gent què els agradava i per fer-lo a veure qui volíem votar.
1: Molt bé, doncs ara, qui de vosaltres vol convidar tota la gent que ens estigui veient i escoltant perquè vingui el dia 3 al mercat? Va.
3: Que s'animen a vindre al mercat, a la nostra paradeta i la de tothom. Que vinguin
1: i ajudin,
3: que
1: no?
3: Els nostres productes que hem creat, tot.
1: També crec que volies parlar tu.
2: Sí.
1: Què vols dir?
2: M'agradaria molt que vingui, com ha dit la meva companya Gallar, que vingui la gent a la cooperativa per ajudar-nos en la cooperativa, a comprar els productes, que estan molt xulos, que els serviran.
1: Molt bé, alguna cosa que més vulgueu afegir?
2: Sí.
1: Que portin diners.
0: Que portin diners que van a pagar molt.
1: Sí, sí. Que es gastin tot el que puguin.
0: Sí,
1: a més, és per una bona causa, no?
4: Sí, sí, per als animals, per als socials.
2: És perquè hem estat nosaltres. Sí. És una bona causa.
1: Clar que sí. Doncs escolteu, esteu contents, no?
2: Sí.
1: Els profes també, no?
4: Sí.
1: I les famílies deuen estar flipant, no?
4: Sí.
2: Segur.
1: Molt bé, doncs res, nosaltres encantats d'haver-vos entrevistats aquí a la ràdio. Avui he estat els protagonistes d'aquesta entrevista que emetrem dins l'informatiu setmanal d'aquesta emissora, els dies abans que això vagi a passar, el que és el 3 de juny, com havíem dit. I res, doncs saludar a tota la gent que avui ens han acompanyat. Tenim la Nur, l'Isaac, el Daniel, la Valentina, el Bruno i la
3: Hayar.
1: Ho ha dit ja bé. Mira,
2: sí,
1: ja, al final ho he après. Doncs moltíssimes gràcies a tots sis i a l'enhorabona per la feina.
3: A tots.
4: Gràcies.
6: El 91.3 Info Setmanal.
7: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
8: Reu de 91.3. Reu, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
9: A veure, què no sona, papa?
8: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que sí, que parlen, que són tres.
9: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
8: Això. Però a quina hora és?
9: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
6: El 91.3, Info Setmanal.
5: Repassem els continguts d'aquest informatiu. 28 de maig, avui han tingut a Dani Pujols, membre de l'organització del Geocaching Retro Summer Fest, que arriba a Ripollet aquest cap de setmana. També hem fet seguiment de les activitats del Consell Esportiu del Vallès Occidental en conversa amb el seu secretari tècnic, el Juanma Velázquez, i hem acabat amb les converses amb alumnes de 4 escoles participants del programa QM d'aquest curs, pensat per fomentar la capacitat i la cultura emprenedora de l'alumnat. El flash informatiu del principi, hem avançat al ple municipal d'aquest mes de maig, que se celebra aquest vespre. Hem continuat amb la renovació del Populus Labora. També hem parlat de la jornada de networking celebrada a l'Innova Hub. Hem repassat com va anar la passada trobada de cotxes i motos clàssiques i també hem recordat el temps de llibres live d'avui i els horaris de la sala d'estudi nocturn de la biblioteca. I hem informat del Geocaching Retro Summer Fest i el final del projecte QM amb la seva fira de cooperatives i de productes que han fabricat. I hem tingut un extens bloc d'esport sobre el futbol sala Ripollet, el club de tenis taula, els èxits de la família Mullora, el BMX, i també les novetats del jugador del Barça de bàsquet, Carlos Rodríguez, la Martina acompanya en waterpolo, el recent triatló infantil de Ripollet i la trobada de bàsquet inclusiu i també la jornada multiesport del GESA. Amb això acabem, hem fet aquest programa. El Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, la realització, la redacció a càrrec de Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent, ara els deixarem la retransmissió del ple municipal d'aquest mes de maig. Adéu-siau.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de maig. Va constar de 12 punts, en destaquen diferents aprovacions, com la de construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori i el traspàs a l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets adscrits al servei d'abastament d'aigua del municipi, passant a ser de titularitat de l'AMB. A banda, es va declarar l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. El GES a Ripollet, aprofitant el dia de lliure disposició a les escoles d'aquest darrer dimarts, va organitzar una jornada de multiesport al parc del 1er de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 2:15 de la nit tenim al parc del 1er de maig Cinema La Fresca. També hi haurà barra de begudes, crispetes i frankfurts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: El grup Trèvol treu el disc Foc d'Extra Radi i inclou un tema amb copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. El grup Trèvol treu el seu primer disc Foc d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una copla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Copla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urtí estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flàvia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Llaurador de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Foc d'Extra Radi.

0: El pareix aquest disc neix a la perifèria, allà on la gran ciutat diuen es desfà en descampats polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que veuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'extraradi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes, un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També en banda han tret Almíbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu Lo Pardal, o també amb Copla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una copla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les Dolçaines hi ha Sergi Gisbert. El Flabiol, Magí Castro, els Tibles, Quim Vinyes i Bernat Carrera. A la tenora, Quirze Ege i Pere Bages. També a les trompetes, Joan Salvador. Als fiscorns, Ignasi Bofill, i al contrabaix, Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista santpolenc Quirze Ege, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de Copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant com explica aquest concepte d'extraradi que va més enllà de la ciutat.
1: Doncs aquest disc es diu Folk d'extraradi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació. Un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet, la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Artur Gaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional. I de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla, però també dolçaines. I llavors vam demanar al Quirze Ejea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
0: I tant que sigui, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Quirze Ejea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i en recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extraradi. Anem a escoltar aquí al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
2: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge, i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Ortí, Aniol Masdeu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials d'una ballada amb la Bisbal Jove dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles La Principal de Llobregat, La Marinada i La Ciutat de Girona, en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva, perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la Principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: triplejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
2: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera, Capdebrot, ha edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments cerdanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el vist per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Cuplejant.
3: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Ah, llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a l'Aplec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: www.cablejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Cablejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puig, tió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Thank you.

Això era la darrera estrena d'Enric Ortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar en la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiple Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrión i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana. We'll be right back.

Yeah.

0: doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blana celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes, de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement. Va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Això era Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectius, objectives en aquest cas. Amb aquest acte només en destacarem aquest perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà l'Aplec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà l'Aplec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de l'Aplec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de coble més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de l'Aplec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de l'Aplec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez, Ribot, i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 2:15 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de l'Aplec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os a les 10 i a les 4, amb una aplec, amb les coples Marina de Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a l'aplec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal del Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigida la Copla per Bernat Castillejo. El disc és necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idili, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió hi recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idili de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Ana Bat i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga, per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Boled anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tots són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Cublejant.
3: Cublejant.
1: Cublejant. Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ripollet Ràdio.
1: Són les 6.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de maig. Va constar de 12 punts, en destaquen diferents aprovacions, com la de construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori i el traspàs a l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets adscrits al servei d'abastament d'aigua del municipi, passant a ser de titularitat de l'AMB. A banda, es va declarar l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. El GES a Ripollet, aprofitant el dia de lliure disposició a les escoles d'aquest darrer dimarts, va organitzar una jornada de multiesport al parc del primer de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 2:15 de la nit tenim al parc del primer de maig Cinema La Fresca. També hi haurà barra de begudes, crispetes i frankfurts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
4: Ruta 66.
5: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Sempre presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

The only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee, A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.

El Conlan Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, Mike and the Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cutting Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de maig. Va constar de 12 punts, en destaquen diferents aprovacions, com la de construir 6 pistes de pàdel al poliesportiu i també un skatepark a la zona verda de l'escola Tiana de la Riba. També hi ha l'aprovació del projecte de les obres d'adequació del Teatre Auditori i el traspàs a l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets adscrits al servei d'abastament d'aigua del municipi, passant a ser de titularitat de l'AMB. A banda, es va declarar l'agrupació per la defensa forestal La Serralada com a mitjà propi de l'Ajuntament. El GES a Ripollet, aprofitant el dia de lliure disposició a les escoles d'aquest darrer dimarts, va organitzar una jornada de multiesport al parc del 1er de maig. Al voltant de 30 nens i nenes van jugar durant 2 hores a piquebol, bàsquet, futsal o béisbol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 2:15 de la nit tenim al parc del 1er de maig Cinema La Fresca. També hi haurà barra de begudes, crispetes i frankfurts. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Temps de llibres. L'entrevista.
5: Doncs benvingudes, benvinguts a una nova edició del Temps de Llibres Live, que ja sabeu molts dels que esteu aquí, que és l'excusa aquesta que ens hem inventat per escapar-nos un dia al mes de l'estudi de ràdio, venir-nos aquí a la biblioteca a gravar el programa amb la vostra companyia i amb la de grans escriptors o grans escriptores, com és el cas de, com és el cas d'avui. Permeteu-me donar-vos les gràcies a tots els que esteu aquí acompanyant-nos en la gravació, a tota la gent que se l'escolta o que se'l miri per YouTube, a la biblioteca per acollir-nos, al Julio Pérez, que ens ha portat un bon grapat de llibres del que presentem avui i de l'anterior, per si després s'han acabat el programa, voleu que l'autora us el guixi una miqueta, ella segur que està encantada. Recordeu que estem fent un programa de ràdio, vale? El rotllo aquest, que mòbils en silenci, bla, bla, i totes aquestes martingales. I ara ja sí que, fetes les puntualitats prèvies, passo a presentar-vos a la nostra convidada d'avui, que és una dona, una autora, que a més cultiva molts gèneres de l'art, toques pintura, toca cinema també, però avui, pel que sigui, doncs parlarem, perquè ve a presentar-nos la seva darrera novel·la, El jardí adormit, i ella és la Carla Gràcia. Un aplaudiment, sisplau. Carla, benvinguda. Gràcies per venir-te fins aquí, fins a la biblioteca de Ripollet, i gràcies per compartir sobretot amb nosaltres aquest temps de llibres. No sé si havies vingut mai a Ripollet a presentar
6: alguna
5: cosa. Doncs
6: sí, justament estava parlant ara amb les persones que porten la biblioteca, perquè vaig venir a fer un club de lectura, no recordo de quin dels meus llibres, això sí que no me'n recordo, però em va sorprendre perquè és un club de lectura molt antic, que fa molts anys que dura i que és principalment de dones, com la majoria de clubs de lectura, sí. I dones que porten molts anys venint i compartint llibres. I em va semblar preciós, perquè va més enllà del club i va més enllà dels llibres. És més com una comunitat, sí. No? I tenir xarxes on poder anar i compartir la vida a través dels anys rere anys és molt bonic. Molt bé. Sí.
5: Parlarem del teu darrer llibre, El jardí adormit, que està publicat per Univers des del gener, crec, i des d'aleshores que s'està mantenint entre els llibres més venuts. A mi és un llibre que m'ha arribat molt, que m'ha agradat, però és que m'ha arribat, i això és una cosa que dels darrers llibres que he llegit no el puc dir de gaires, vale?
6: Que bonic.
5: Què et diu la gent quan llegeix el llibre? Quin retorn t'arriba?
6: Doncs la majoria de gent també em diuen el mateix, que és un llibre que els hi ha arribat d'una manera especial perquè els hi ha donat com un refugi, un lloc de pau on retrobar-se, on fer com un procés de connexió amb ells mateixos a través dels sentits, no? És un llibre amb molts sentits, amb molt olfacte, amb molts sons, no? En general, perquè ve molt inspirat també pel meu fill, que té alta sensibilitat, autisme, altes capacitats, bueno, té moltes coses en general. I llavors, d'alguna manera la seva sensibilitat també està molt reflectida. Clar, Perfectament imperfecta i El jardí adormit van venir molt de la mà. I llavors, clar, les persones que s'han llegit Perfectament imperfecta, a vegades hi ha algunes que diuen m'ha agradat més Perfectament imperfecta, altres que m'ha agradat més, però totes coincideixen en que van molt lligats l'un amb l'altre, no?
5: Ara arribarem, però primer ja sabeu com va això, abans d'entrar i d'insar-nos en El jardí adormit, perquè coneixerem a la nostra convidada amb quatre detallets biogràfics. La Carla Gràcia neix a Barcelona. A més, neix en un dia que per a la gent que no hi pem és molt especial, perquè va néixer un 13 de desembre, que és el dia de Santa Llúcia, que és la patrona dels que som curts de vista. I a més, una altra curiositat, coses d'aquestes puntes que se me queden al cap, neix el mateix any que un altre escriptor que es va passar no fa gaire per aquí, per la biblioteca, pel temps de Llibres Live, que va ser el Roc Casagran.
6: Ah, sí.
5: Tota aquesta tonteria, al final, és només per arribar a preguntar-te que com eres de petita, quins records tens dels teus primers anys?
6: Ostres, em fas una pregunta, ja m'aixico i me'n vaig, eh? Ja és com, no, anem a fer teràpia. Doncs jo quan era petita era, no ho sé, la veritat és que no ho sé, perquè els meus pares, les meves cosines, la gent que m'envoltava deia que era una nena molt riallera i que sempre feia riure els demés, però que en un moment donat, als 5-6 anys, em vaig tancar molt i de cop i volta, doncs, era molt tancada. Jo crec que era una persona molt sensible, sempre estava en el meu món, i els meus pares eren dos personatges molt potents, no? Estaven molt involucrats políticament, tots dos, en àmbits diferents, i tenien molt caràcter, molt, vull dir que els dos, si entressin per aquesta sala, es farien veure, no? Eren com... Llavors jo més aviat m'amagava, no? A vegades explico una anècdota que és a casa meva teníem aquell parquet flotant, no? Que fa soroll quan el trepitges. Doncs jo em sabia tots els llocs que no feien soroll. Ostres. Perquè ningú em sentís, perquè si no em podia caure una bronca per algun motiu. Llavors jo, per si cas, no? Llavors això jo crec que va cultivar en mi, doncs, una sensibilitat cap a dins, no? Molt gran.
5: I aquella Carla Gràcia nena, que somiava ser de gran?
6: Clar, el problema és que aquesta Carla Gràcia era dislèxica i no ho sabia, no? I llavors vaig tenir tres professors, no un, no, ni dos, tres, que em van dir, dedica't al que vulguis, menys escriure.
5: Així m'agrada, obedient.
6: Sí, superobedient. Jo sempre sóc la rebel del grup, sempre. Així que res, que no m'ho vaig plantejar mai, no? Tot i que els meus pares, tots dos, havien escrit i havien publicat més temes polítics, més temes de assatge, però mai havia pensat. Llavors, quan allò que et fan el tastet d'anar a alguna universitat per provar i així, a mi la que em va agradar era la de literatura, no? Vaig tornar a casa, no, jo crec que vull estudiar això, i els meus pares em van dir però llavors només podràs ser professora, no? I llavors, en aquell moment, després he acabat sent professora, sí. I m'agrada molt, però en aquell moment era com, però ja està, llavors tota la vida seré això i prou i no, no? I em vaig atabalar una mica i llavors vaig dir, no, és que a mi m'agradaria ser escriptora, i em van dir, molt bé, els caps de setmana, i durant la setmana què faràs? I llavors, com que la meva mare era empresària i tot plegat, doncs m'empenyé una mica més cap al món de l'empresa, que allà sí que et guanyaràs la vida, però era molt infeliç.
5: Però tot i això, al final te vas acabar traient un doctorat en escriptura creativa, a més per una universitat d'aquesta, deixa'm veure si la dic bé, la Batch Spa University o alguna cosa així,
6: la Batch Spa University,
5: que jo d'anglès no en tinc ni...
6: Sí.
5: I, I per lo que sembla
6: com
5: que
6: Caldes, eh? És com la Universitat de Caldes.
5: Sí, però té el nom d'espa, però no tinc la sensació que no és pas un spa, perquè és molt difícil d'entrar.
6: És molt difícil entrar.
5: De fet, crec que va ser la primera espanyola que va entrar.
6: Soc. I sí, no, ja entra ningú més.
5: I en quin moment passa pel teu cap? Dius, allà no entra ni el Tato, però jo vull anar-hi.
6: Doncs no ho sé, perquè soc rebel. Jo crec que és això. No, jo crec que durant molts anys vaig intentar ser normal i tenir una vida normal i guanyar-me bé la vida, no? I treballar en el món de l'empresa, comunicació, i vaig treballar per empreses així com importants, fins que em van fer una proposta de JP Morgan de Londres, un banc de Londres, i vaig anar a fer l'última entrevista allà, i quan vaig entrar amb aquell edifici victorià enorme, no? Amb motllures daurades.
5: Molt anglès, no?
6: Molt anglès, preciós. Però vaig entrar i em vaig sentir... Sabeu com els fills dels bancs de Mary Poppins?
5: Sí.
6: Pues igual. Em sentia jo, què faig aquí? Jo en realitat vull estar amb la senyora dels coloms, no? Total, que quan vaig tornar vaig intentar dedicar-me a coses més socials, però tot i així els meus personatges ja començaven a cridar-me i jo estava allà asseguda amb tot d'homes encorbatats parlant sobre les rentabilitats i coses d'aquestes, i en realitat tenia al cap els meus protagonistes, que els havia deixat, perquè em llevava a les 4 o 5 del matí per escriure, els havia deixat allà al mig de la discussió, no? I en realitat estava tot el dia pensant en això, no en l'empresa. Llavors va ser quan ho vaig deixar tot, me'n vaig anar a viure en un poblet molt petit, amb una gata que tenia. Vaig haver de deixar la parella, la ciutat, el pis, tot.
5: Va ser un canvi radical de vida.
6: Bueno, perquè és molt difícil que la gent que t'acompanya d'una manera accepti que fas un gran canvi, no? I llavors, clar, em deien, bueno, però no anirem a actes o no anirem amb els amics que valoren els diners? I que, doncs no, la veritat, jo a mi m'interessa llevar-me per escriure al meu hort, que va ser un desastre, ja en parlarem després, sí. Voleu, amb la meva gata i una vida molt, molt senzilla. Vaig ser tan feliç que a partir d'aquí vaig pensar, va, què s'ha de fer per ser escriptora? I clar, com que tots tenim una mica la síndrome de l'impostor, no? Però les dones la tenim al doble, o sigui, és una cosa horrorosa. Però és que clar, si tu ets enginyer, fas una carrera i et donen un títol d'enginyeria. Però si tu ets escriptor, aquí a casa nostra no hi ha cap títol. A Anglaterra i Estats Units, sí. A Anglaterra i Estats Units pots fer la carrera, el màster i el doctorat. Llavors jo vaig dir, a veure, on m'han de donar el títol més important perquè em senti segura de que sóc escriptora?
5: Per treure'm aquesta sensació d'impostura, no?
6: Exacte, llavors vaig trobar la Bath Spa University, que és una de les millors del món, només entren dues persones l'any de tot el món, i cap espanyol, tampoc és per al nostre gran nivell d'anglès, vull dir que tampoc, perquè també s'ha d'escriure en anglès. Però va ser per això, no sé si fredament hagués pensat que m'haurien acceptat, però m'han acceptat, van tenir la bogeria d'acceptar-me.
5: Abans ho has mencionat molt de passada, que t'aixecaves molt d'hora per escriure. Després no sé si s'ha estat perfectament imperfecta. Crec que deies que l'havies anat escrivint a Salto de Cafeteria.
6: Sí.
5: Com és la Carla Gràcia quan se posa a escriure? Com, tens algun lloc, algun horari? Escrius quan pots?
6: Doncs mira, abans hi ha dues Carles. Carla abans de ADG, és a dir, abans del Gael, del meu fill gran, i Carla després del Gael. O sigui, i dic el Gael perquè és el primer fill, sí. No només perquè tingui dificultats, sinó perquè jo crec que la vida d'una dona canvia molt quan comença a tenir fills. Però en el cas del Gael va ser molt radical, no? Jo em llevava a les 4 o 5 del matí perquè era el moment en què el meu cap encara estava adormit i podia escriure des de les entranyes, sense pensar, sortia tot, no? I després ja corregiria, a la tarda ja corregia o el que fos, però en aquell moment... Però clar, jo a les 4 del matí, si els meus fills dormen, jo dormo. Amb el que costa que dormin, saps? Jo també. Llavors, a partir de... I més després de la crisi que va tenir el Gael, que va ser molt bèstia, jo escric quan puc, a la cua del pa. O sigui, és igual, en qualsevol moment. I escric al mòbil. que cosa que també, no, tenim la idea de, no, l'escriptor que escriu amb un, a mà o amb l'ordinador, que té tot el dia per endavant mirant la finestra i contemplant, no, bueno, els homes potser sí, però les dones ja et dic jo que no.
5: No ets l'única que ho fa, eh? Mira, a més, ara m'ha vingut a la memòria l'Oriol Canals, que també va passar pel temps de llibre. Ell també va escriure el No dormiràs. Recordo que m'ho explicava, que ho va fer amb el, que ho va fer amb el,
6: amb el
5: mòbil.
6: Amb el mòbil, també. No? També.
5: La teva primera novel·la i el teu primer èxit, que van ser 7 dies de Grècia, que a més va estar traduïda en
6: diversos
5: idiomes, va rebre premis internacionals. Això va ser el 2014. Sí. Des del 2014 fins ara 2026 amb El jardí adormit. A banda de treure l'accent del cognom, que ara m'explicaràs per què, en què ha canviat la Carla
6: Gràcia? Això és una teràpia, eh? Quan vaig tenir l'èxit de 7 dies de Gràcia, no estava preparada. Recordo a la plaça de Vila de Gràcia, amb, no sé, no, sense exagerar, potser hi havia 25 mitjans fent-me fotos, i per mi va ser com la sensació de que se m'enduia un huracà i que no sabia si jo seria jo, no? La meva editora em deia, bueno, quan farem el segon, no? I jo pensava, si estic del 1800 fins aquí dalt, o sigui, ja no vull escriure res més del 1800 a Espanya,
5: ja,
6: és horrorós, o sigui, va passar de tot. No sabia què volia, i no volia que tot se m'endugués, no? Llavors, jo crec que no estava preparada. Em van passar tota una sèrie de coses també interessants, del món, interessants, ho dic irònicament, dins del món literari, de plagis i coses d'aquestes, que em van fer que em tornés a tancar. Perquè, clar, tu vas a la indústria del llibre pensant, i dic indústria del llibre ja, perquè sí, ja estic en un altre moment. Llavors hauria dit, tu et presentes com a escriptora, feliç, i penses que tothom ho fa de bona voluntat, i no, és una indústria, hi ha molts ganivets per tot arreu volant, i has d'estar preparada per això, i jo anava amb el lliri de la mà. Bueno, sempre ho he fet, massa. Però aleshores, a l'empresa, bueno, t'ho pots imaginar, però en el món cultural...
5: No t'ho esperes.
6: No t'ho esperes tant, sí. I llavors, la Carla d'aleshores anava amb el lliri a la mà, es va endur una decepció important, va escriure a l'abisme per penjar-se d'aquest plagi, per penjar-me i per digerir no, aquesta situació, i vaig tornar a escriure des de mi. I llavors, ara és un altre, molt diferent. És que el Gael m'ha canviat tant, els dos, el Gael i el Rai, però el Gael, quan tens un fill que no està bé, ostres, és que tota la resta és, bueno, absolutament igual.
5: Li pots donar importància a moltes coses que la perden just en aquell moment.
6: Totalment. Totalment.
5: I això ens porta una miqueta, doncs, això, a parlar de Perfectament Imperfecta, que és el teu darrer exitàs abans del Jardí adormit. A més, jo em vaig quedar amb 10 edicions, no sé si després n'han vingut més.
6: Ara, de moment, estem amb 11. 11 amb 11 mesos, sí. Wow.
5: Aquesta sí que es va mantenir durant moltíssimes setmanes entre els 10 més venuts, i a més sense una gran promoció. No. Va ser molt el... Va triomfar el boca a orella, que és el millor, jo penso, que li pot passar a un escriptor, perquè al final, doncs, el merchant Dyson, el màrqueting funciona molt bé, però t'ajuda al començament. Però és un llibre, es manté durant molt de temps sense promocions, és que el llibre és bo. Què et va sorprendre o què et va arribar més? Que el Perfectament Imperfecte tingués l'èxit que ha tingut com a novel·la, o que ha visibilitzat tot aquest problema, tota aquesta situació de l'autisme que es viu a casa?
6: Doncs la veritat és que no ho sé, perquè... Jo vaig començar a escriure aquest llibre el dia que vaig anar a buscar el meu fill a l'escola, tenia 6 anys, i allà em va començar, mama, mama, corre, corre, que ens persegueixen, corre, que ens persegueixen. I no ens perseguia ningú. Llavors vam haver d'anar corrents cap a casa, tancar totes les finestres, i un nen molt actiu es va quedar 2 setmanes estirat al sofà, que no era capaç ni d'aixecar-se ni de sortir de casa, no? I vaig començar-lo a escriure perquè necessitava dir-m'ho a mi, no pensant ara vaig escriure un llibre, no, o sigui, jo vaig començar a escriure t'ho diu, no, el que ho diu és la teva situació, com pateixes, veure't patir, i això em sortia de les entranyes, no? Era, que és el principi de Perfectament Imperfecte. I ho escrivia al mòbil com qui escriu a una amiga, no? En un WhatsApp, sense corregir, sense res. Quasi el primer capítol és pràcticament tot sencer com va sortir, no? Després, clar, jo vaig tenir una depressió perquè veure el teu fill així és molt bèstia, i amb tot el que suposa, perquè no és un dol, no? El Jardí Adormit parla d'un dol. No és un dol que la persona no hi és i pots anar-lo treballant amb totes les dificultats que això suposa, sinó que és un dol mentre has de gestionar-lo. O sigui, segueixes tenint-lo allà cada dia, no? I cada dia el portava a l'escola i es volia tirar per la finestra, no? I em tirava coses, podíem tenir un accident, arribàvem i no volia entrar, l'havia d'agafar, l'havia de contenir. Era tot molt estressant, molt angoixant. Segueix sent-ho, però ara està més, una mica més estable, però era molt dolorós, no? I llavors no em plantejava què seria, simplement sobrevivia. Quan el vaig aconseguir estabilitzar ell, és a dir, vam tenir un diagnòstic, no sé, una psicòloga de confiança, una psiquiatra, la medicació que necessitava, perquè ell en aquell moment sí que necessitava medicació, vam haver de canviar d'escola, bé, tot plegat, i jo vaig poder començar a tenir psicòloga també per ajudar-me. Llavors vaig poder començar a posar perspectiva, i la perspectiva a mi em va sortir amb l'humor, perquè és que és tan necessari l'humor. Bueno, a mi m'ha ajudat tant a cuidar el meu fill, a entendre la vida, perquè clar, no sé, no? Ara és final de curs i demà és la festa de final de curs de l'escola del meu fill, no? Llavors tinc tots els pares super emocionats a veure com han d'anar vestits els seus fills, no? Ostres, i evidentment el meu fill, és a dir, la meva preocupació amb ell és, mama, el que em diu és, mama, veiem, és que no té sentit, o sigui, jo et canto 2 minuts i m'haig d'estar 2 hores esperant-me,
0: no? Aquí l'entenc perfectament,
6: eh? I jo, clar, bueno, però és que, justament el que treballem és l'espera i tal, però no té sentit. Llavors la problemàtica és una altra molt, molt diferent, no? I llavors per mi el problema és que demà segurament no pot anar a l'escola, perquè tothom estarà parlant d'això i ell no. Llavors, la vida és molt diferent per les persones que tenim un fill així.
0: Clar, tu m'expliques tot això, i jo llegeixo el llibre, i és com tot el contrari, no? És un llibre que no és trist, és molt alegre, no, és molt divertit, a més expliques les coses perquè les expliques, però ho estàs comprenent, no ho estàs patint.
6: Sí, bueno, ho he intentat, no? No sé si podem llegir un trosset o
0: sí,
6: no.
0: Sí, sí, si vols, i tant.
6: A mi m'agrada llegir en les presentacions o a la ràdio, fins i tot, perquè sembla, ui, quin drama més gran. I no és la idea, no és la idea. Perquè, clar, jo, amb molt bona voluntat, rebia moltes, bueno, no?, com molta gent que em deia... bueno, no et preocupis, ja s'arreglarà. I dius, perdona, no, que no és un cotxe, el meu fill no el puc portar al mecànic, no? És com... Llavors, amb tot això, que no els hi podia dir perquè t'ho diuen amb bona voluntat, vaig posar-ho en el llibre, no? I comença així, després d'aquesta escena més dura, comença així, que la protagonista va a la psicòloga. M'assec a la butaca de la consulta de la psicòloga i em pregunto si els psicòlegs les compren en un magatzem especial de cadires de tortura. Potser els ensenyen a la universitat que la incomoditat puja per l'espinada del pacient i fa que comenci a confessar veritats, com la meva. Tenir un fill amb un trastorn mental és una putada. Pots desenvolupar aquesta idea? Respon ella amb parsimònia, com si li estigués exposant un article d'investigació sobre la vida social dels ocells galiformes. Doncs això, que ara sembla que la vida no fa patir, sinó que la vida ensenya. Ja no ens podem queixar ni del que va malament, perquè a vegades les coses van malament. A vegades la vida és una putada, una requete putada, i tenir un fill amb un trastorn de salut mental de l'espectre autista n'és una i de les grosses. Sí. La psicòloga m'observa amb aquella mirada neutra que ho diu. Em pregunto si haig de continuar vomitant insults o si ha arribat el moment en què em replicarà que m'equivoco, que la vida és un fantàstic procés d'aprenentatge. Parla'm de la teva germana. L'altre dia em vas dir que quedaries amb ella. Com va anar? I vinc a recordar-me les altres putades de la vida. El pare mort, la mare malalta i una germana famosa. Encara no hem quedat. Sembla que amb la malaltia de la mare estigueu trobant punts de relació. Si tu ho dius, som molt diferents. Què en pensa ella del Martí? Que té manies. I amb la seva filla, si entén, el Martí, nego-me el cap. Amb la Nora no gaire, però tampoc es pot dir que el Martí tingui molt bones relacions amb ningú. Així doncs, el viatge que esteu organitzant podria ser una oportunitat. Aviam, no és un viatge. Anem a l'Ametlla de Mar. No es pot dir que sigui un viatge en el Delta. Tot és un viatge, Ruth. Vista en perspectiva, la vida és un viatge. Ja hi som, ara sí. Ha arribat el moment en el qual em sento una pífia social. Per què no deixo que l'immens poder de la vida entri al meu interior i m'il·lumini amb la seva llum purificadora? Com aquells que no tenen esperit nadalenc i es dediquen a fastiguejar els altres al·legant que tot és una estratègia comercial. Sí, en el fons em sento com un grinx. La psicòloga continua amb un somriure que em fa pensar si es pren alguna substància psicotròpica als matins i si me'n receptaria una mica. És normal que ara vegis les coses una mica negres. La situació que teniu a casa amb el Martí és difícil i el diagnòstic costa de digerir. Però a poc anireu posant les coses a lloc.

0: crítica social, però que puguis veure-ho en perspectiva. I llavors tu em preguntaves si què és el que m'ha emocionat més, si l'èxit de la novel·la. Per mi l'èxit ha estat poder digerir tot el que m'ha passat, és a dir, acabar-la d'escriure. Quan la vaig acabar d'escriure, la vaig donar a la meva mare, al pare dels meus fills, a la psicòloga, a la psiquiatra, a meva, seva, de tothom, perquè tothom sapigués que allò es publicaria i quines conseqüències podia tenir pel meu fill. No? Llavors, durant aquest temps vaig començar a escriure El jardí adormit i per això van sortir així molt, molt seguides. Però clar, la reacció no me l'esperava. La reacció en realitat va ser d'alguna part de la meva família, va ser: no publiquis això, Carla. No ho publiquis, no pots publicar una, no pots publicar una novel·la que digui que odies el teu fill, que en realitat no ho dic. És a dir, dic això, però no és el que en realitat està dient. I no pots publicar una novel·la on parles d'una violació que vas patir. I llavors, aquell moment, que el recordo molt clarament, va ser el moment en què vaig decidir que l'havia de publicar, més que mai. Mm-hmm. I llavors, clar, l'èxit, més que res, és trobar-me tantes persones que m'escriuen i em donen les gràcies per haver-lo publicat. Perquè va ser una decisió que encara ara suposa conflictes familiars.
1: És que entenc que ha de ser molt difícil publicar-lo, primer per la teva situació personal, per la teva, però a més quan tens en contra la família, esclar.
0: Sí, no t'ho imagines, eh? Però quan arriba, en realitat tenim tants silencis, portem tants silencis a sobre de coses que no es poden parlar. Els trastorns mentals és un tema...
1: Continua sent molt tabú, no?
0: Molt tabú. I si passen a la infància, més encara, perquè els hi posaràs una etiqueta per tota la vida, no? I llavors, bueno, llavors tenim aquest cul de sac, que és l'autisme, l'Altea, on hi ha moltes coses, no? I en parts que és una condició, que és l'autisme, però moltes vegades l'autisme va sumat a moltes altres coses, no? I no es diu perquè autisme queda millor.
1: Sí.
0: I aquí, bueno, aquí són temes que m'he anat trobant després, eh?
1: I a dia d'avui com està el Gael?
0: Avui mateix, eh? Avui he tingut un mal dia. Avui, és que això va molt a dies, eh? Avui he tingut un mal dia perquè estaven assajant el dia fantàstic d'aquesta celebració, que jo em si us plau, els dies no podien ser iguals un després de l'altre. O sigui, portem 3 setmanes de vagues, de festes, que jo estic totalment d'acord amb la vaga, però per un nen així és
1: complicat.
0: Per tant, avui, però dins de tot estem més estable.
1: Pues Gael Rai, des d'aquí, des del Temps de Llibres, us enviem un petonet i que sàpiga que la mama us estima moltíssim.
0: Molt. El Rai també, perquè, pobre, sí. Sempre li dic, l'altre dia li deia: me'n vaig, carinyos, vindré més tard, que vaig amb una presentació. Em diu, el Gael em diu, una altra presentació.
1: Home, si és que no pares.
0: I li dic, sí, perquè hi ha moltes mares que volen saber, doncs, com és viure amb un infant tan extraordinari com tu. I el Rai em surt: jo també sóc extraordinari, oi, mama?
1: Ai, pobre.
0: Sí, també ets autista.
1: I tant que sí, Rai.
0: I tant, cap problema.
1: I el que deies, entre tot això, doncs, neix també el jardí adormit, que a més està publicat en castellà, El jardí dormido, sí. El que està per Espasa. El vas fer tu, la traducció, també?
0: Sí. A la majoria dels llibres, amb l'abisme, també he fet la traducció jo. Vull dir que... és un rotllo, és molt dur traduir, és molt dur. El pitjor va ser quan, ens recordaran, la vaig escriure en anglès per al doctorat i el vaig haver de traduir al català, i és molt difícil, perquè en realitat no hauria escrit l'escena així si ho hagués escrit en català, perquè els anglesos són diferents. No? És molt curiós, perquè, per exemple, els meus tutors, que són dos grans escriptors de llengua anglesa, es esparveraven quan els explicava. Per exemple, feia una escena en què és una novel·la sobre Goethe i Schiller, dos grans autors alemanys, i les dones que els van fer possible en silenci, no? Llavors ells van compartir 15 dies a la mateixa casa, i clar, la meva pregunta era:

0: I no els van matar? Perquè clar, tu ara agafes dos grans autors de la nostra època i dius, va, seu... es poses 15 dies junts
1: amb ells i els seus egos i...
0: sí, exacte, exacte, no? I llavors quan l'estava escrivint, doncs volia descriure un moment de gelosia i vaig posar que se li estrenyia la boca de l'estómac i els meus tutors em preguntaven, però que té mal de panxa. Perquè els anglesos, o sigui, són cap. No hi ha cos pels anglesos, o sigui, no existeix, va totalment separat, saps? Llavors, si tu tens un mal de panxa, tens un mal de panxa, però les emocions i el cap és una altra història, no? I llavors vaig començar a entendre que ells posaven totes les metàfores relacionades amb les emocions fora, no? Fora dels personatges, amb animals, amb plantes, tal. I jo crec que el Jardí Adormit veu molt d'això, que el jardí és una metàfora del procés de la protagonista i veu d'aquest aprenentatge, sí.
2: Que la protagonista és la Iris, està vivint a Londres i està passant, diguem, un moment complicadet de la seva existència i no sé dir-te si no sap el que vol, però crec que sí que comença a tenir clar què no vol a la seva vida. I en aquest punt es troba un anunci, que és una cosa estranya, que dius, busquen persones, com era, treballadores i
0: sensibles i treballadores
2: per despertar un jardí, persones alegres i curioses, abstenir-se.
0: Sí. Sí, sí.
2: I tot això, tinc entès que la llavor d'aquest jardí està plantada en un taller que vas fer en un centre cívic i d'allà va sortir una miqueta el jardí adormit. Sé que ho has explicat mil vegades, però
0: no
2: explica una vegada,
0: sisplau. Tranquil, sí, i tant. El cas és que mentre acompanyava el Gael de psicòleg a psicòleg, de psiquiatre a psiquiatre, neuropediatres, bueno, ja em conec tots els les tipologies de psicopatologies i més pediatries de la sanitat, i em fusionava i deixava de ser jo, perquè clar, havia d'ocupar-me d'ell, del petit i de la parella, perquè aquí estic encantada perquè hi ha molts homes avui. Normalment és tot dones i la parella d'una dona, saps allò? O bé el llibreter, que llavors sí que està implicat i tal, com és en el cas, no? Però normalment no era el cas, no? En el meu cas, el pare dels meus fills, que és una bellíssima persona i me l'estimo molt, però fugia, perquè és més fàcil treballar que enfrontar-se a un fill que té una crisi. O sigui, aviam, per favor, on haig de firmar per anar a treballar? És molt, vull dir, molt millor. Pateixes menys, com a mínim. Llavors, ella es va refugiar en això i jo ho portava tot. Ho portava tot, volia dir, que jo el veia arribar per la porta amb un núvol gris al cap. No? Veia negre, quasi, no? De tots els problemes, de la feina i tot, com si jo no n'hagués tingut, eh? Però bueno. I llavors jo ja li deia, tranquil, vés a prendre alguna cosa amb els teus amics, vés al gimnàs, jo m'encarrego. Per què? Perquè és que hem de rebre un Nobel de la pau, les dones. Perquè, clar, jo pensava, ui, si entra amb aquest núvol gris, s'enfadarà amb el Gael, tots cridant, jo hauré de pacificar, més tota la resta. Per tant, ja, eficàcia, millor vés-te'n, millora't, que jo m'encarrego. Banyeres, sopars, 60 exàmens per corregir igual, no? Llavors arribava i, ai, m'ha anat molt bé. Però, clar, jo m'encarrego un dia, després un altre, i acabes deixant de ser tu. Sí. Llavors jo vaig arribar a la conclusió que necessitava una estoneta per mi. I vaig dir, va, els dilluns us deixo el menjar preparat, perquè els vaig deixar el menjar preparat, perquè si no és, què ens havies dit que havíem de fer, no? I et truquen allà al mig i dius, pebre, un dia que us deixo. Bueno, els deixava el menjar preparat i me n'anava al centre cívic què fan dilluns de 6 a 8? O sigui,
2: tinc aquest forat que
0: Rússia, puc fer. Rússia, no sé, literatura, no sé... Bueno, això tant de bo, no? Com que, clar, jo visc a Osona, el més probable era serra elèctrica, mecànica, per talar arbres. Això hauria estat el més probable. Per sort no em va tocar, perquè jo crec que no s'hagués donat bé, perquè pobres arbres, però, mira, em va tocar pintar flors, no? Bueno, dibuixar, en general. Que jo li vaig dir a la professora, tu passa de mi, o sigui, dóna'm 4 rotuladors i em deixes allà en un racó, no cal que ni que em facis cas, perquè l'únic que vull és estar sola i plorar, perquè a vegades no podia plorar davant dels meus fills. Llavors, l'únic lloc que tenia era tancar-me al lavabo, que tot i així entren, vull dir que tampoc no. Per tant, jo vaig anar allà, vaig començar-me a buidar, i un dia, que ja estava prou buida, vaig començar a adonar-me que estava pintant flors, no? Dibuixant flors. I la professora, molt maca, cada setmana em proposava una flor diferent. Però molt interessant, perquè, clar, una setmana em proposa, va, anem a pintar una ortiga, i dius, aviam, o sigui, què passa amb les margarites? Saps? O sigui, jo vull pintar margarites, roses, no? Vull dir, no, una ortiga. Doncs bé, amb les ortigues vaig aprendre que les ortigues tenen moltíssimes propietats.
2: Sí.
0: I que tota la pell de les ortigues el que està fent és protegir-se amb petites punxes que ni es veuen, com el meu fill, com molts de nosaltres, no? Sí. Vaig aprendre tant, que llavors va començar a sortir... jo crec que em va connectar amb el record de quan ho vaig deixar tot i me'n vaig anar a viure al poble i vaig voler-li donar això a la meva protagonista, i cada setmana plantava una, a dins meu, una planta diferent. I d'aquí va sorgir la idea.
2: De fet, hi ha 63 capítols, cada capítol porta el nom d'una planta, sí. Fas una petita explicació de la planta, dels seus usos, de les seves característiques, i a més la decores amb un dibuix, que no ho hagi vist, me l'han explicat.
0: Sí.
2: I el dibuix és teu.
0: Sí, el seu, no sé. Jo crec que després de Perfectament Imperfecte em llanço a fer coses que no hauria, però bueno, és igual, m'ho passo bé. Aquí... petitet, però pensava que jo no és perquè em consideri ni pintora, ni dibuixant, ni res, perquè de fet tinc una pintora a la família, i de fet tenim alguns pintors a la família, i per tant ho faig per mi, però sí que el fet de posar li donava una màgia especial al llibre, no? Perquè era totes les hores que havia dedicat a estudiar aquella planta, no? I antigament, de fet, tots els llibres de botànica, no, anaven il·lustrats. Llavors era com bonic poder-la identificar. Ara molta gent m'escriu, em diu, és que ara vaig a passejar pel camp i m'hi fixo, no? I dic, ah, això és això i això és allò, no? I és molt bonic. Sí.
2: Tot i que pugui semblar que és una llibre de botànica, és una novel·la, explica, sí, sí. Té tota una història, té tota una trama, el que passa que està molt ben amanida, doncs, amb aquestes petites píndoles d'això, de diferents plantes, de com són, de per què es feien servir potser ara menys. Tu això de l'última que menciona el llibre de Sibiridiana, ho eres abans? T'hi has tornat a partir de fer el llibre?
0: Jo crec que sempre m'ha connectat la natura, no? Els meus pares, la meva mare em deia que l'únic lloc on dormia bé era a la muntanya, quan anàvem a la muntanya, no? Que la resta feia cara de peix bullit, em deia sempre, no sé, era per animar-me, potser. Però la veritat és que a mi em connecta moltíssim. Per mi, anar a la natura no és anar cap a fora, és anar cap a dins, encara que vagis, i posar les mans a dins de la terra és fer baixar el cap. M'encanta, la veritat és que sí, jo crec que sempre ho he estat, però he intentat, és que entres en una roda, no? La vida, quan he sortit, llavors vaig tenir el Gael, la parella, llavors dius, no el tindré aquí penjat a la muntanya, necessita altres coses, i llavors tornes i te n'oblides, et penses que és que aquest món està fet tan bé perquè caiguem una i una altra vegada en el sistema de consum, que és molt difícil mantenir-te al marge.
2: El sistema de consum una miqueta també amb el postureu, que es diu, no? Perquè una miqueta l'anunci aquest que fas del que respon l'Iris m'ha fet una miqueta aroma, això, crítica, no? Hem d'estar sempre feliços, hem d'estar sempre predisposats a sortir a l'Instagram tots guapos i fent coses xules.
0: Sí, per favor. O sigui, jo estic farta de les mares perfectes fent magdalenes amb els seus fills. O sigui, podem ser una mica més... Vull dir que jo no tinc cap problema, ja de fer magdalenes amb els... Vull dir, jo ho he intentat i ho intento, però no em dedico a fer les fotos. Aleshores, el que faig és gaudir-ho, no? De gaudir del moment, no? O vas a un restaurant i tothom fent fotos i dius, nois, parleu, no? Parleu l'un amb l'altre, no sé, mengeu, tranquil·lament gaudiu. No. És tot mentida, eh?
2: Sí.
0: Vull dir, després, ara que he conegut molts instagramers i molts tal, tenen unes vides, en realitat, pobres, que dius, ostres, si poguessis posar això, ajudaries molt més al món. Jo penso, no? És com, jo, la meva vida és un caos. Vull dir, és així. O sigui, avui he arribat. He saludat a una noia de la biblioteca i li he dit, no, és que vinc a fer la presentació, i m'ha mirat amb cara de, no sé de què m'estàs parlant, i he pensat, merda, m'he equivocat, o sigui, havia d'anar a Ripoll en realitat, no? Saps?
2: Ja estic on no toques.
0: Sí, exacte, perquè o sigui, no sé, he deixat el Gael aquest matí fatal, cridant perquè havíem tingut caravana, quan l'he aconseguit deixar he anat cap a corrents per fer unes gestions al poble, que a més sempre la gent sempre t'ajuda i l'administració més, saps?
2: Sí.
0: I llavors ja la meva veïna m'ha trucat, corre, si us plau, pots anar a la llar d'infants a buscar la meva filla que té febre. No m'ha trucat el marit, no, m'ha trucat la mare. I jo pensava que eren 10 minuts, total, que he dit, va, vinc, vaig a buscar una nena que, clar, de 8 mesos, que no coneixia. Llavors ja em veus a mi anant a fer gestions amb una nena que no és la meva, i tot això mentrestant em truquen de l'escola que no està bé. Bueno, la vida meva és una mica surrealista, jo crec que la majoria de dones, però la meva una
2: mica
0: més.
2: Al final és el que diem, no? Que no ni res és com sembla, com ho volem fer veure de cara a la galeria, i encara menys si aquesta galeria són les xarxes socials.
0: I la maternitat? Bueno, per exemple, no? La vida d'escriptor, que és com, oh, no, que és com fantàstic i tal, doncs, bueno, clar, doncs, escolta'm, jo em vaig amunt i avall per tot Catalunya i a mi ningú em paga res. Bueno, això t'ho has de finançar d'alguna manera. Jo estic encantada, perquè les abraçades també paguen, no? Però bueno, que res és tot blanc o negre, i això totes les flors, totes les plantes que he posat aquí tenen parts bones i parts que són ombrívoles, com tot a la vida, no? El problema és quan diem que la maternitat és meravellosa, doncs a vegades la maternitat és una merda, sobretot si no està ben compartida, perquè si no el que farem és separar-nos totes les dones de Catalunya. Jo no vull, jo prefereixo que, jo quan em vaig casar per tota la vida i creia. Però, escolta'm, separar-me ha estat una manera de conciliar.
2: I quan de la Iris té, o al revés, o quan de la Carla té la Iris, perquè és inevitable fer paral·lelismes quan llegeixes el llibre. Està a Londres, tu també estaves a Londres, ella treballava en un banc, tu tenies, com diria ma mare, una feina on t'havies col·locat molt bé, també.
0: Sí, estava desesperada.
2: Tu vas deixar tot per anar-te en un poblet a cuidar un hort, ella es va cuidar un jardí. Les dues esteu passant per moments fotuts.
0: Sí.
2: Quan té la Iris de la Carla?
0: Doncs és molt curiós, perquè tu et poses a... És a dir, jo sabia que perfectament imperfecta, tot i ficcionat i tal, és la meva vida, però aquesta no, aquesta és una història, i al final és que sempre hi ets, no? La Iris perd la seva germana quan és joveneta, la seva germana en un accident, que és la germana perfecta, la predilecta, la bona, la que sempre respon com correspon, no? Bé, i és la que segons ella és la preferida dels pares, no? I ella se sent tota la vida culpable d'aquesta mort es construeix una vida adequada a satisfer els seus pares, no? Que mai els acaba de satisfer del tot. Llavors, això sóc jo. és la filla imperfecta que ha hagut de matar per ser la dona salvatge i imperfecta que sóc. I amb totes les conseqüències, perquè la Iris ha de marxar, no pot tenir la relació tan unida que voldria amb la seva família perquè no ho accepten, bueno, amb totes les coses, però al mateix temps té un jardí preciós que no deixa de ser una metàfora d'ella mateixa al seu interior, a on viure, no? I per tant és molt jo. I també hi ha una recriminació important en el llibre de moltes dones silenciades al llarg de la història, que això també ho volia, perquè abans de fer, és a dir, Perfectament Imperfecta va venir mentre estava fent un llibre que m'havien contractat molt, molt xulo, que a mi m'agradava molt, que era les dones que han fet possible els grans escriptors de la història, perquè grans escriptors de la història han viscut gràcies a que moltes dones els han inspirat, han llegit, corregit els seus textos, els han fet la promoció, els han cuidat de la seva família, no sé, Hermann Hesse, o no, per exemple, Hermann Hesse, quan va fer La muntanya màgica, la va fer perquè la seva dona va tenir 9 fills, va agafar una crisi, la seva dona matemàtica, una dona espectacular, va tenir una crisi que ja no podia més de cuidar tants nens i la van portar en un sanatori. Per primera vegada va ser feliç aquella dona allà que la cuidaven. Doncs en el sanatori de la seva dona és on va escriure La muntanya màgica, Hermann Hesse, no? Bueno, doncs jo volia escriure un relat sobre totes aquestes dones. I amb què em vaig trobar? No? Parlàvem de plagis, no? Doncs amb moltes bestialitats, no? Per exemple, Dickens, que és un dels meus autors preferits. Ara, si és el vostre autor preferit, podeu marxar una estona abans d'explicar-vos la veritat, perquè és terrible. És a dir, Dickens es va casar amb la filla del seu editor, del que després seria el seu editor, gràcies a això va publicar, va tenir 9 fills amb aquesta dona, va perdre 3 dels fills, i quan de l'última pèrdua feia 2 mesos va tenir una depressió ella, i ell es va dedicar molt amablement a escriure cartes a tots els seus amics, familiars i metges per dir que la seva dona estava boja i que la tanquessin al manicomi per poder-se casar amb la seva amant. Clar, em va fer tan mal això. I tantes vegades se'ns ha titllat de boges a les dones per treure'ns del mig, que ho havia de reflectir.
2: I de fet ho has reflectit a la novel·la. Hi ha un personatge que a més també ajunta una miqueta com les teves passions, no? Perquè és una pintora de plantes, sí, també escriu, i bueno, doncs passa per uns moments difícils
0: també.
2: I la seva presència és en aquesta casa on va la Iris, que és, a més ja té un nom així una miqueta gòtic, que és la casa de l'oblit. Després hi ha també una cripta, hi ha un hivernacle, sí. Hi ha tot un ambient que dius, aquí s'ha cuinat algo,
0: sí.
2: I això és una miqueta el que hem d'anar a descobrir. Aquesta és la història de debò que té el jardí de dormit, i és el que anirem descobrint conforme anem llegint, que tampoc no vull
0: desvetllar-ho tot. Sí. És que a mi m'encanta el període del romanticisme, em sembla fascinant, no? I em sembla desastrós com l'hem destruït, perquè va ser un període de molta alliberació, sobretot de les dones, i que llavors s'ha llegit com, que parlem d'historietes, no? I llavors la Jane Austen parla d'amor. Mentida, la Jane Austen parla de llibertat, no parla d'amor. La Jane Austen era brutal el que deia, perquè el que estava dient a les dones en aquella època era: no treballis si no t'agrada el que fas. Us imagineu que algú us digui això ara? Dius, bueno, ja t'ho faràs, no? Perquè aleshores les dones no podien treballar, les gentry, el seu nivell, no podia treballar, només podia sobreviure quan es casava. I ella ho va portar fins a l'extrem, és a dir, va estar fins i tot compromesa durant una nit amb un home perquè li perquè tocava, perquè era amic de la família, perquè tenia diners i així, i l'endemà va dir, em sembla que no, em sembla que no em casaré, no? Vull dir que, què va passar? Que amb la Revolució Francesa vam tallar el cap, bueno, a França, nosaltres no, a França van tallar el cap al rei, encara no. Llavors, allà, d'alguna manera ens van dir a Europa, epa, que no hi ha ningú que cuidi de nosaltres, que ja no tenim un pare, no només un pare, sinó un Déu, perquè Déu posava el rei, no? Estem nosaltres sols davant del nostre destí. És aquella foto de Lord Byron, no? Sí. Aquella pintura de l'home davant del precipici, no? I dins de l'home i dona davant del seu destí implica també les ombres, no? El naixement del romanticisme, que és amb Jane Austen, amb Goethe, amb Schiller, no? Amb tot això, és aquest naixement d'anem a descobrir les nostres pròpies ombres. No és trobaré una persona que em salvarà, com ara, no? I que em farà la vida més fàcil. No, no, no. És que no està fora, està a dins, no? I llavors la George Eliot, les germanes Bronte, tot, eren espectaculars, amb aquest món gòtic de anem cap endins a buscar aquests dolors, aquestes ferides per alliberar-nos. I llavors es parla del suïcidi, es parla de... però el suïcidi és una metàfora per alliberar-nos d'aquestes ferides, no? Llavors el Jardí Dormit veu molt d'aquí amb un final feliç. Perdoneu, spoilers, però perquè no vull que us preocupeu especialment. És una mica com Isabel Allende, no? Quan no et preocupis de l'orgasme quan facis l'amor, no? Et preocupes del procés, doncs amb la lectura igual.
2: I què t'agradaria que pensés la gent un cop acabis de llegir el llibre? Què t'agradaria que li quedés a la gent?
0: Que li quedés el record d'un lloc on pot tornar en el seu interior. No sé si t'ha passat a tu això llegint-ho.
2: Sí, et connecta amb el teu interior. És un llibre que precisament, i a més és un llibre que no s'acaba quan el tanques. Et queda a dintre.
0: Que bé. Doncs això vull, que bé. ja ho he aconseguit amb tu, doncs tant de bo vinguin més.
2: Ara, algo més frívol. No t'han proposat fer una exposició amb totes les làmines de les
0: doncs
2: flors?
0: Doncs sí, la veritat és que sí, sí que m'han proposat.
2: A mi m'ho ha semblat, dius, que aprofitant el llibre, aprofitant que tenim les 63, els 63 dibuixos, segurament sí, en tindràs més, però com a mínim ajuntar el tema al llibre amb... Sí. Amb una exposició de flors, ha de ser molt xulo.
0: Sí, sí, sí que m'ho han proposat, ja veurem, perquè tampoc no em sento això, no? Però, bueno, faig de tot. Ara faig canto, també. Sí, bueno, és que quan et treus la pressió de ser perfecta, no?, i d'haver de fer les coses per aconseguir res, per arribar enlloc, no?, és com els meus alumnes que fan cursos d'escriptura, però no per escriure, sinó per haver publicat, que és molt diferent. He publicat. Bueno, vale, sí,
2: després quan se n'adonin que han publicat i no viuran res d'això, pues...
0: No passa res, perquè al cap de dues setmanes ja no hi ets, no? Ens ho pot dir el Julio, et dius, va, Julio de la llibreria, que els llibres en una llibreria duren un mes, no? Tres setmanes, un mes, els que no són molt importants, no? I amb sort, per tant... No, és que has de viure la vida. Això m'ho ha portat el Gael i el Rai. Cada dia ha de ser màgic.
2: I estàs treballant amb alguna nova cosa o de moment prou tens amb el que estàs fent?
0: Bueno, ara també tinc una línia de còmics infantils.
2: Ai, que xulo.
0: Sí, perquè el Gael, quan estàvem en el confinament, us podeu imaginar, el Gael al confinament... Uf. Bueno, mira com... Mira, el Gael... Si estigués aquí, no estaria aquest. O sigui, tenim la imatge de Rayman, d'autisme, algú amb un racó o donant-se cops contra la paret. Doncs no, no és el cas del Gael. El Gael necessita estar en moviment, és una mica Sòcrates, si no, no pot pensar. No? Llavors començava a donar voltes a la taula del menjador. No? No, menjava ràpid i nosaltres, mentre anàvem menjant a la velocitat normal, ell anava donant voltes o rentant-se les dents, donant voltes, que jo crec que no sé si va fer un forat al terra, però poc va estar. El que sí que teníem és la veïna picant-nos tot el dia, imagina't. Ajudant, la gent ajudant,
2: sempre. Sí, sí, sempre tan comprensiva.
0: Sí, exacte. Doncs ja s'havia llegit tots els llibres, tenia 3 anys, però ja havia llegit tots els llibres que teníem a casa, que en teníem molts, i al final li vaig dir, doncs res, no haurem de fer nosaltres, perquè clar, com que no podíem anar a les biblioteques, no podíem anar... Llavors vam començar a escriure el nostre propi llibre. A ell li agradaven molt uns llibres que són el Narval, que és un còmic, perquè clar, començava a llegir al final, no? I vam dir, va, doncs quin animal podríem fer? Llavors ell em va dir el ratel. Sabeu vosaltres què és? Bueno, jo tampoc sabia el que era. Bueno, em va donar 3 opcions: l'anguila elèctrica, el ratel o l'escurçó del Gabon, que són els 3 animals amb menys depredadors del món. Wow. Clar, jo li vaig dir, aviam, és que no és qüestió de fer por als nens, saps? És qüestió d'agradar-los. Hi ha algun que no tingui depredadors i que sigui amable? Llavors em va dir el capibara. Ara estan molt de moda, però el 2020 encara ningú coneixia. I vam començar a escriure una història bastant junts d'un capibara i una iai, d'una moneta petita. I clar... això és molt bonic, perquè com que ella està sempre a les núvols, que una idea que tenim junts es pugui materialitzar, no? I arribi a altres nens i nenes, això li fa moltíssima il·lusió. Sí. Llavors estic amb el quart del capibara, que sortirà a l'octubre, i amb la segona part de Perfectament Imperfecta. Això és una novetat.
2: Que xulo.
0: Sí,
2: tens previst perquè... quan no, encara?
0: El Sant Jordi de l'any que ve. Sí, perquè els escriptors ens va molt bé tenir dates d'entrega, sí. Si no acabaríem mai un llibre.
2: I per acabar, és aquesta la pitjor presentació, la que t'han convidat mai?
0: No, home, no, és una presentació meravellosa. No sé, després de que m'hagis fet les preguntes més difícils, ja que dius que em faràs però no, que va, al contrari, sí, ha estat molt agradable i molt profund. És bonic tenir converses profundes. Sí,
2: sense pressa, no? Una mica,
0: sense també. Pressa i amb gent que en sap.
2: Doncs el jardí, no sé si s'ha dormit, però el que no s'ha dormit és el rellotge. Hem d'anar acabant aquí. No sé si ha quedat prou clar, però tant Perfectament Imperfecta com el Jardí de l'Humit són 2 pedazo libros, que diríem. Són 2 llibres que mereixen molt la pena ser llegits i ser gaudits, perquè són llibres que es gaudeixen. Carla, només em queda dir-te que ha estat un goig llegir-te, un plaer escoltar-te i un honor tenir-te aquí al Temps de Llibres.
0: A mi també, ha estat una estona preciosa. Gràcies per tota la feina que feu, perquè parlem de si val la pena, de si us sentiu ben pagats, però la feina que feu vosaltres en les ràdios, així, de locals, no?, de treballar la cultura, és tan necessari.
2: Pensa, per exemple, que aquest programa és... no cobrem els que fem aquest programa. O sigui, moltes ràdios petites s'aguanten precisament
0: totalment
2: per això. Perquè hi ha gent voluntària que aporta el seu d'això i fem el nostre programa o fem la nostra col·laboració.
0: Això no hauria de ser. Això és el que...
2: Però és el que hi ha. Bueno, no ens posem profuns.
0: No ens posem tristos.
2: Donem-li un aplaudiment a la Carla.
0: Gràcies.
1: Ripollet.

0: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
1: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
2: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.